0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

can't go wrong trying to make things right.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

0: Valenciana.
1: Tot allò pas de la llengua, que això segurament no s'han dit més d'una vegada.
2: Valleu amb la bandera de Gelban.
1: Deies Maria, oi?
3: Quereu com una de Gelban?
4: Que mores.
1: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
5: Dieu no, no.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit que fins ara estava al govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista partit quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El partit quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideix el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
4: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi la derrota que li pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: El govern mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
6: Primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restaurada la seva normalitat. No?
1: Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls d'aquesta nit al centre de Barcelona posteriors a la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat, la resta són homes majors d'edat. És un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Poques gràcies ha posposat fins dijous el concert que havia de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: El grup i la promotora volien mantenir el concert, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
3: Les entrades de dilluns seran vàlides per al concert de dijous o bé se'n podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà 4 nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Esports, quarta jornada avui de la Nations League de futbol. A 3:15 de la vespre i a Split, Croàcia i Espanya s'enfrontaran. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
3: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món més jove de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, que ja hi tornem a ser. Bon dia, matiners. Avui és dimarts 6 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un matí amb boires matinals i més núvols al litoral sud, amb algun ruixat. Al llarg del matí, els ruixats avançaran de sud-est a nord-est. I a la tarda i al vespre s'intensificaran el prelitoral i el litoral, on localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Marta Viana, bon dimarts, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Cerdanyola del Vallès. El sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà 11:32.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui vull arrencar el dia amb una cita.
0: Sembla Shakira a Madrid, ara mateix, Clara García, amb els aplaudiments aquests. Sembla que sortís a l'escenari d'un gran estadi.
1: Reina, sembla que odies per la meva veu, i dic,
0: també,
1: gràcies.
0: També. Què? Quina cita?
1: Vull començar amb una cita de Maruja Torres en una entrevista al País, que és meravellosa, i diu així: no tinc el cony per equidistàncies en aquest moment. Cal començar a treure el nas perquè te'l trenquin. Si no ho fem, no sé si passarem a la història, però passarem a la tomba com una merda.
0: Maruja Torres, que es queda tranquil·líssima amb aquest titular. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Que tampoc estarem per aquí distàncies avui, perquè tenim un dia completet. Totes les reaccions a les eleccions generals, a la convocatòria i la prèvia de l'amnistia, que avui es reuneix al Constitucional. Tindrem el ministre Urtasun, a Míriam Nogueras, parlarem del Constitucional amb Ernesto Kaiser, des de les 6 fins l'hora que calgui.
0: Exactament, a partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. I avui arrenquem el dimarts fent baixar la bola de discoteca. Sí?
3: Freeze! Ara. I'm Bob Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Baker de Bonnie M, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1949, va néixer el DJ i cantant de la banda Bobby Farrell, que va morir el 30 de desembre del 2010. Amb la seva música, Bonnie M ens va deixar clar que la vida és una festa. I a aquestes hores del matí, aquí a Catalunya Ràdio, la festa sempre està servida.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut als matiners.
2: Gràcies.
0: Que avui t'estrenes.
2: Sí, senyor.
0: I estem pendents de saber què ha passat al món mentre dormíem, que en aquest cas crec que la protagonista és la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
2: Sí, però una qüestió que tu, com altres estrelles que treballeu a la ràdio...
0: Estrellades, sí.
2: Estrelladíssimes, però...
0: I tant.
2: Però que teniu una cosa que heu de preservar i conservar...
0: Sí, la dignitat.
2: Això ja se'ns suposa. Però és la veu.
0: Sí.
2: Perquè el dia que estàs afònic, fatal.
0: Fatal, fatal, fatal.
2: Doncs la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha registrat la seva veu a l'Oficina Europea de Patents per protegir-se davant dels clons i muntatges fets amb intel·ligència artificial.
0: No és la primera persona coneguda que ho fa.
2: No, mira, jo no sé, això no... Jo sempre havia sentit parlar d'aquell jugador de futbol que assegurava les cames.
0: Sí, aquella... Jennifer López al cul.
2: Actrius amb certes... parts voluptuoses...
0: Bueno, registra, sí, el que vol.
2: Però aquí, doncs, es veu que la senyora Meloni va gravar una frase que diu simplement "Io sono Giorgia Meloni".
0: Sí.
2: I després allà a l'Oficina Europea de Patents, doncs, li han registrat, també amb els canvis de timbre de veu, les inflexions, les particularitats que pugui tenir, de manera que assegurar-se que la seva veu no es faci servir per muntatges, memes i altres coses que cada dia ens sorprenen a les xarxes socials fets amb intel·ligència artificial.
0: De fet, crec que la Meloni en alguna ocasió ha dit que se sentia preocupada, eh?, pels riscos que podia comportar la intel·ligència artificial.
2: Sí, és que ella ja havia passat per aquí, perquè allò tan típic d'agafar un cos d'una dona amb roba interior, pam, enganxar-hi la cara de l'altre,
0: sí,
2: que abans es feia tan matusserament,
0: sí,
2: amb uns photoshops o com siguin,
0: o retallant i enganxant,
2: però cada vegada això s'ha anat polint més i ara ja arribes que no saps distingir de qui és cada cosa, no?
0: En aquest cas, doncs... la primera ministra italiana cobrint-se les esquenes pel que pugui passar d'aquestes fake news que ens trobem a les xarxes socials.
2: Efectivament, efectivament.
0: Dia sí, dia també. Quim, moltes gràcies. Vinga, que tinguis bon dimarts.
2: Bon dia.
0: Fins ara. I avui el món serà un lloc una mica millor per la reacció de les entitats socials durant les pluges d'aquests dies. Andreu Merino.
3: La parròquia de Santana o la Fundació Arrels s'han arremangat, com sempre, per oferir refugi a les persones sense llar. Òbviament, en episodis de temporal com el d'aquests dies, les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges són les que pateixen més les inclemències del temps. Davant d'això, les portes de Santana són obertes, igual que les d'Arrels. Des de la Fundació, a més, fan una crida als voluntaris habituals de l'entitat per augmentar els recursos d'acollida, atenció i cobertura de necessitats de les persones sense sostre.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Avui els matiners, per cert, ens fixem en Singapur perquè... paga la seva gent perquè llegeixi.
4: Sí, ha posat en marxa un plan nacional, que això em sona fortíssim, per fomentar la lectura i plantar cara, doncs, a l'addicció a l'escroll, o a l'escroll aquest infinit que fem normalment, a les xarxes socials. Perfecte.

0: El programa el que proposa és llegir 15 minuts al dia a través d'una aplicació que registra tota l'activitat. Cada sessió d'aquesta que fas dona 20 monedes virtuals que després doncs, es poden bescanviar per diverses recompenses. Per tant, molt bona iniciativa de Singapur.
1: I no deixem la música, en aquest cas, que vam d'escoltar més likes d'Oques Grasses, però ara veureu per què us estic dient tot això. Perquè les cançons de l'Oreja de Van Gogh seran la banda sonora del musical Puedes Contar Conmigo, Ot Serra.
2: Després del retorn de Maya Montero als escenaris, ara els clàssics de l'Oreja de Van Gogh també arriben a la gran pantalla. Serà una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i els integrants de la banda en seran productors executius. S'hi explicarà una història original articulada a través de les seves cançons, però no s'han donat detalls ni del pressupost, ni l'argument, ni el repartiment. El grup, això sí, ha dit en un comunicat que serà una celebració meravellosa, asseguren, de tot el que els uneix amb el públic.
1: Lara, una cosa. Macià m'estava apuntant molt correctament que creu que t'apuntaràs al càsting.
0: Sí.
1: Home, és que jo crec que si ha d'haver-hi una protagonista del musical de l'Oreja de Van Gogh, has de ser tu.
0: Em donen el principal, el paper principal. Cap mena de dubte.
3: Segur,
1: T'animes a cantar una mica en directe, podes comptar. Seguim?
0: Seguim.
1: Un minut, un quart de sis del matí. Entre aquest dilluns i el 13 d'octubre, alerta... Ah, no, espera't.
0: Què passa, que no,
1: no
0: ho he posat bé?
1: No, ho estic llegint fatal jo. Espera't. Ara sí, ara no. Espera't, anem a fer-ho bé, això. M'he saltat
0: no passa res.
1: El text. L'Ajuntament de Madrid traurà subhasta més de 5.000 objectes perduts. Ara sí, entre aquest dilluns i...
0: El 13 d'octubre, també, en primer lloc, us preguntareu per què hi ha música de Star Wars, no?
1: Sí.
0: Però que un d'aquests 5.000 objectes és un pòster de Star Wars que va molt cotitzat.
1: Ah.
0: Si us interessa un pòster de Star Wars, sapigueu que entre aquest dilluns i el 13 d'octubre es posarà subhasta. A més, també hi haurà una maleta de Louis Vuitton, càmeres de fotos, pals de golf o consoles Nintendo Switch. Són objectes que porten més de 2 anys sense ser reclamats pels seus propietaris.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: L'efemèride musical a aquestes hores del matí, mentre esteu fent el primer cafè, perquè tal dia com avui, un 6 d'octubre, però del 1982, Madonna publicava el seu primer single, Everybody.
1: Sí, tot i l'estrella que és ara, quan Madonna va treure el seu primer tema, no va ser ni de bon tros un èxit. De fet, aquesta cançó havia començat com una demo que Madonna va fer arribar a un DJ d'una discoteca de Nova York, i va ser allà on va començar a circular, fins a fer tot el circuit, fins que va arribar a les mans de la discogràfica Sire Records.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Mentre estava escoltant ara l'Everybody de Madonna, estava pensant que abans, cap als 80, fotien un minut i mig de la tornada i allà l'anaves aguantant fins que acabaves la cançó.
2: Sí,
1: perquè m'ha escoltat només un minut cantar Everybody, venga, clap your hands, i cap a casa tu, i a facturar.
2: Saps què m'he adonat a aquesta temporada que estem deixant? Doncs aquesta part com més de cua, i dic, però és que totes les antigues, bueno, antigues, entenc-me, les que estem tirant a les efemèrides, el que poses el minut cap al final, tot és tornada.
1: Pots fer un èxit d'un minut i mig sense dir absolutament res de res.
2: Totalment, increïble.
1: Bé, repàs d'alguns moments que ens ha deixat la televisió. Comencem parlant de col·lapse de TV3.
2: Marcos Franz, un dels actors de Marlí, va parlar obertament de la relació de manipulació que va viure durant anys amb una persona del seu entorn que el va arribar a controlar, diu, en aspectes molt íntims de la seva vida.
3: Quin dia vas tocar fons?
4: El quart any d'estar amb ell. Estava a la sala de Jamboree amb un amic meu i em va començar a parlar dient-me: Marcos, has sortit, oi? Estàs amb amics teus, oi? Què t'he dit d'aquestes persones? Sí, sí, control absolut. Vaig trucar-lo mig tremolant, li vaig cridar, li vaig dir de tot. Li vaig dir: m'has estat enganyant, tot això és una gran mentida, m'has fet perdre l'amor per la vida, l'amor per el meu ofici, ja no sé ni qui sóc, ets un fill de puta, fuig de la meva vida, bloquejar per tot arreu, adeu. Amb, posteriorment, molts pensaments de dir: el desbloquejo i torno a parlar amb ell, perquè no podia deixar-lo del tot.
1: Déu-n'hi-do, les declaracions de Marcos Franz. Podeu recuperar l'entrevista a través del portal 3cat, però va passar una història complicadíssima de 4 anys. Sí. De fet, crec recordar que va dir a l'entrevista que no podia ni mirar-se la segona temporada de Marlí perquè no reconeixia de la mirada tan fosca que tenia.
2: Ostres, tu. Quan mires Marlí, el veus.
1: Tu ja ho vas detectar.
2: Us en recordeu d'aquest personatge?
1: Que
2: el personatge era una mica...

0: Arribem a 5:45 del matí i acabem visitant el programa de Broncano a la Revuelta.
1: Ahir va visitar el programa de Broncano, la neta gallega, Ana Peleteiro.
2: Estaba las preguntas clásicas ya antes de marcharte.
3: Me voy a sentar, porque...
2: Fatal.
3: ¿En qué crees que estoy peor?
2: Intuyo, por lo que ha contado aquí otra vez, que de chiquillos, que los primeros meses no son los más fogosos.
3: No, en absoluto.
2: Pero a su vez también, supongo que financieramente, justo también cuando tiene un niño no ha podido competir.
3: Ah, no, pero mami, mi amor, las mujeres facturan de otra manera. Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios tal y como está la gente que no puede ni comprarse un pisito, ¿eh? O sea, la verdad.
2: Ahí tienes toda la razón.
3: Entonces voy a hablar mejor de sexo.
2: Me parece razonable.
3: Yo creo que lo mejor es que se arregle eso y que todo el mundo vuelva a poder comprarse una casa sin que sus padres le adelanten una herencia, por ejemplo.
2: Ya, ya.
3: Si los tienen. Y si no, pues vivir de malas formas, con lo cual creo que eso es mucho más importante.
0: Vinga, va, que obrim la revista del Cor dels Matiners i ho fem amb molt bones notícies perquè, home, a veure un moment, per favor, ha aparegut el gat de Maria Pombo.
1: Feia unes setmanes va explicar, nosaltres també ho va explicar aquí als matiners, que s'havia escapat, que no el trobaven.
0: Tens el Macià plorant, ara, sí. Perquè és una de les coses que més li inquietava aquesta setmana, si Maria Pombo recuperava el seu gat.
1: Ja està. Ara tot anirà millor. Cada nit feien batudes, ells mateixos ho penjant a les xarxes socials, i ara, doncs, en una sèrie de stories que Maria Pombo ha penjat, per cert, des de l'aeroport, ha anat explicant com ha anat tot el procés de retrobament amb el gat. Ha agraït molt la col·laboració ciutadana en les xarxes, especialment del Noticiero Pombo, que és un compte que sempre penja coses de la família, i explicava això.
4: Todos los días me mandaba plutos, básicamente, y decía, no, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan, no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas.
1: Després, quan el van tenir localitzat, van anar a la casa d'una veïna i, clar, doncs allà van haver d'esperar que el gat aparegués.
4: Y nada, no sale, digo, otra vez la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero y es que ya te juro que decía, vale, pero está, otra vez una falsa alarma. Y de repente giro la cabeza. Claro, yo creía que lo iba a encontrar porque había visto a Pluto, entonces iba grabando. Y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo.
1: El va a veure y después, doncs, final feliz.
4: Se ha quedado así debajo del set mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. Se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much.
5: Molt bé. Aquest gat no volia
0: és
5: ser rescatat.
0: És que s'ha quedat ara mateix. Que aquest gat potser el que tenia gana és de fotre el cap i havia fet aquella cosa d'agafar les coses i marxar
1: sí,
0: de casa.
1: Totalment. I està potser... la mar de bé allà sota el set. Quan estava amagat sota el set, o pobre.
0: Quan va veure un altre cop la cara de la Pomba i pensar, no m'ho puc
1: creure.
0: Clar que no
1: va anar corrent. Quina mandra.
0: Que seguim. Ah, sí, perquè a més Ana Guerra torna a ficar la pota.
1: Home, per variar. En una catifa vermella li han preguntat quins somnis ja ha complert i ha respost això.
6: Y no, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, bueno, canté en Santiago de Compostela también, y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden.
7: ¡Homor!
6: Y me pasó el setlist y me dijo, ¿qué quieres cantar?
1: Aquesta vegada ha barrejat el Madison Square Garden de Nova York amb el Microsoft Theater de Los Angeles i ha creat el Microsoft Square Garden.
8: I ara una cosa que no hi té gaire a veure.
1: És la millor, eh?
0: Escolta, a la vida a vegades passen aquestes coses, no?
1: Li passa
0: que
1: cada
0: que
1: dia.
0: Pobra, però una guerra és que últimament és notícia per tot. Va, deixem-la respirar una miqueta. Des de l'estudi Microsoft 3 de Catalunya Ràdio, fent els matiners, i també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial a causa de les pluges imprevistes i de la pluja a la tempesta política, perquè Pedro Sánchez va irrompre amb l'anunci d'eleccions anticipades.
10: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana.
11: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu.
12: Massa aigua, terrible.
13: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
14: Recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
15: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
16: Tenim la sensació que el cotxe, a mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
17: És molt perillós això, que em vino una alerta ja.
18: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
19: Convocar unas elecciones generales.

0: Celebraran el domingo 29 de noviembre.
1: El nostre meteoròleg, l'Eloi Cordomí, duia tantes hores mirant models de predicció, mapes i explicant-ho, que finalment va acabar tenint un lapsus.
2: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca.
3: De Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
2: No, Mallorca, no. També
3: has de descansar, també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
2: Menorca. Ai.
3: Menorca, ara?
2: Maresme.
1: A la tarda, Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, ens explicava que fa temps que es pronostica un clima mediterrani de dues estacions i no de quatre.
4: A finals dels anys 80, als principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de dues estacions, una estació fresca i relativament seca i una estació càlida que té un final, com ens està passant ara, el final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials.
1: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos celebrava els bons auguris de les enquestes per Aliança Catalana i plantejava un front de dretes que d'entrada sembla estrany.
5: Vi el gran discurso de Silvia Orriols en la debate de política general y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Orriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va al alza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la progrese escolar.
6: Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera, Nergi, que vam parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
7: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 6 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Lleó. I atenció, perquè estarà activant a Júpiter i el Node Sud. És un dia que ens pot fer veure amb més claredat on necessitem ser reconeguts, aplaudits o admirats pels altres. I aquí va la pregunta del dia. Fas el que fas perquè realment et representa o perquè esperes que algú t'ho validi? No passa res per voler reconeixement, però recorda, el teu valor no pot dependre sempre dels aplaudiments de fora. Bon dimarts!
6: Vinga, Lara, aquí li diem en Gians per molts anys avui.
8: Avui fa anys el publicista Lluís Bassat, en fa 85, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas i avui també celebra el seu aniversari. ¿Qué te voy a decir si ya acabo de llegar? Fito Cabral és el músic, cantant i compositor, avui en fa 60. ¿Qué te voy a decir si yo acabo
6: de llegar? Si esto es como el mar. Amb només pràcticament 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí i els matiners de Catalunya Ràdio cada dia ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
9: Bon dia, matiners i matineres.
10: Quim Masferrer, actor. Només podem dir d'ell que també és molt maco.
9: La cançó que us proposo per arrencar el dia d'avui és When a Man Comes Around, de Johnny Cash. És una cançó que m'agrada moltíssim, molt. Imagineu-vos si m'agrada que, com a mínim, l'escolto 6 vegades cada setmana. Això, com a mínim. I ara direu, ostres, 6 vegades cada setmana. Mireu, és una cançó que m'agrada tant, que l'he posat en el meu espectacle Temps, que sóc al Teatre Borràs, i estic actuant 6 funcions per setmana, i aquesta cançó sona a cada funció. Imagineu-vos si m'agrada. Espero que a vosaltres us agradi tant com m'agrada a mi. Bon dia, amb energia!
11: Els matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 6 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre.
2: El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels drets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes.
1: Els partits catalans també activen la maquinària electoral.
2: Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit i, si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. El PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell i, mentre que la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà.
1: El Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
2: I amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè avui només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
2: Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge.
1: Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona.
2: Sí, van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'aquesta vaga general. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats. I per tant és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Després de la concentració hi va haver enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
1: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
2: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu de Salvador Illa aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que ja han provocat els aiguats els últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podrien ampliar més endavant.
1: I una altra conseqüència dels aiguats és que continuen els problemes de mobilitat.
2: Sí, Rodalies comença el dia funcionant a mig gas per les conseqüències del temporal a les infraestructures del Vallès Oriental i el Maresme. L'R1 només circularà entre Hospitalet i Arenys de Mar i no passaran trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers ni tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes.
1: Absolen l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon.
2: Els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i Policia Nacional i Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de la gestió.
1: Gran mobilització avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants contra les retallades.
2: I això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un d'ells un noi de 15 anys que ha perdut una mà.
1: I aquesta nit, final no hi ha hagut concert d'Oques Grasses.
2: No, el concert que havien de fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de les quatre actuacions que hi faran per acomiadar-se dels escenaris, passa finalment a dijous. El grup i la promotora l'han canviat arran de les pluges intenses que hi va haver ahir i els problemes de mobilitat que, com ara us explicàvem, continuen encara avui. Oques Grasses actuarà, per tant, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: I vas?
2: Dissabte.
1: Ens hi veurem.
2: Ens hi veurem?
1: Sí, home, i tant. Descansa, Agustí.
2: Vinga.
1: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui amb l'avançament electoral a tot arreu.
6: Sí, un 29N d'alta tensió, diu El País. Unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal. Titula El Periódico. La Vanguardia opta per dir que Espanya decidirà el 29N. L'Ara és el més concís. Eleccions 29N. Mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure.
7: De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico. A la premsa de Madrid i a l'Ara el veiem durant el seu discurs d'ahir amb la Moncloa de fons. I la Vanguardia, encara fotos de Sánchez i de Feijó, aquest últim mirant el rellotge com si digués que ja és l'hora.
6: El Periódico opta per posar foto de portada de l'altre gran tema del dia. Les inundacions al Vallès titulen Granollers zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, incloses les vies del tren i un tren aturat enmig de la piscina.
7: I foto semblant a l'Ara, que escriu unes declaracions textuals. Ha sigut un caos. En 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
7: Sí, l'Ara destaca que Pedro Sánchez se la juga a tot o res.
6: I remarca que des d'un punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant, perquè decau la reforma del finançament, la condonació del 20% del FLA o el traspàs de Rodalies.
7: El Periódico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos.
6: Tot i això, assenyala que aquesta solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci.
7: La Vanguardia exposa que la campanya s'anuncia tan polaritzada o més que la legislatura que ara toca fi.
6: I demana als polítics que facin una campanya constructiva, evitin les declaracions populistes i no minin la confiança en el sistema.
7: El País considera que l'avançament electoral després del fracàs dels decrets d'habitatge permet un aclariment després de la legislatura que ha estat, diu, de bloquejos.
6: I adverteix que existeix el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi Espanya.
7: En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com un simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció.
6: I destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: Moment també de repassar la premsa digital. Una bona notícia per als amants del tenis taula de Tàrrega.
6: Sí, perquè estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que es reunien al Casal Civi, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments estan dirigits per Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
1: Què cau en picat?
7: El preu de l'oli i les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any s'encullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga a 10 euros en alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors, comprades a preus més alts.
1: Encara hi ha esperança.
6: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, per tant, el Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
1: On han tornat a batejar després de 36 anys?
7: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, i si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díaz. La família viu a Calders, al Moianès, però va preferir batejar els fills al poble familiar.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 3:45 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, també una emissió conjunta per ICAT. Marta Viana, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què arrenquem?
8: Doncs mireu, avui comencem parlant de teatre perquè és dia de moltes estrenes. La primera, per exemple, a la sala Atrium de Barcelona, on s'estrena Impossible d'Erri de Luca, i també avui al Teatre Condal s'estrena el nou muntatge Bons i Dolents, que és la nova comèdia de Joel Joan.
1: Doncs haurem de veure Joel Joan també al teatre amb aquesta nova comèdia. Què més?
8: Doncs mira, avui també comença una cosa molt xula, que és el cicle Interrupcions. És una programació de circ que es fa just al centre de Barcelona, evidentment, si el temps acompanya. I, perdoneu, he dit que comença i és que ja està en marxa, perquè havia de començar ahir, però hi va haver problemes amb el temps.
1: Sí.
8: Joan Ramon Grell, que és el director artístic de la Central del Circ, ens ho ha volgut explicar pels matiners.
9: I si interrompíssim la normalitat? Des de la Central del Circ, amb comissariat conjunt de l'Antic Teatre i Artefactum, proposem el programa Interrupcions fins al 17 d'octubre al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El carrer esdevé una pista de circ i pensament, amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza. I l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, arxiudelcirc.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya. Us hi esperem.
8: I acabem amb un apunt de música, perquè si no us n'havíeu assabentat, Shakira, aquests dies és a Madrid.
1: Què?
8: Doncs, Canelia, si no hi vas anar, perquè no hi vas anar.
10: Perquè no m'hi vau convidar.
8: Doncs fa un últim concert.
1: Va, doncs, Leli, tots, no?
8: Estaria molt bé. A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
1: Fem matiners, el 12 d'octubre.
8: Ah, sí? Bueno, després ho parlem. Shakira ho va anunciar ahir en un vídeo i una publicació a Instagram. Diu que davant l'alta demanda per a tots aquests concerts... No, és que per un dia que tenia festa... Doncs va, ha decidit fer l'últim concert i ho farà amb amics. No ha dit amb qui, però en tot cas segur que estarà ple de sorpreses. Per tant, segur que hi haurà convidats dalt de l'escenari d'alt nivell. La prevenda comença avui i la venda general demà a les 10 del matí.

0: pràcticament 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Arriba el moment de la dada, Maria. Algun dia, Maria, hauries de fer una dada sobre els dies festius dels matiners.
1: Quants dies festius van als matiners?
0: Tinc el cordomí per aquí o no? I està despert o no? A veure, no, no hi és?
2: Ah, sí, mira, sí, sí.
0: Bon dia, cordomí.
2: Bon dia.
0: És que ja ens agrada molt tenir-te ja a la dada, Maria.
2: Ah, a mi també m'està agradant. Ui, acaba de trobar-me un bitxo aquí sota el micro.
0: Un bitxo?
1: De quin
2: un Bernat
1: tipus?
2: Pudent.
0: Clar, un... No, oh, no, no, per favor, no.
3: No l'aixapis.
2: Que vaig... No, no, vaig obrir la finestra i el llenço, eh, ara vinc.
0: Sí, per favor. A veure, què està passant? Eloi?
2: Digue'm.
0: L'has matat o no?
2: No, l'he tirat per la finestra.
0: Saps que tornarà a entrar, eh? Perquè els Bernats Pudents, a més,
2: sí,
0: són
2: sí,
0: insaciables, sí, sí. Eh? Es reprodueixen com una mala cosa. Vinga, preparat també el Macià per participar. Vaig apuntant els noms. I mentrestant, escoltem, Maria.
1: Doncs ahir, mentre aquí algunes poblacions, sobretot del Vallès Oriental, s'estaven tornant a quedar completament negades d'aigua, al mateix temps, Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de reflexió, sortia al faristol per dir això.
4: I convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Ja sabeu que no és el primer cop que hi ha un avançament electoral a Espanya i per això avui us pregunto...
5: Jo ja és que ja em veig a venir.
1: A partir del 1979, que és quan hi va haver les primeres eleccions constitucionals a Espanya, quantes vegades s'han avançat els comicis a les Corts?
0: A veure...
2: Hola.
3: Ja ha dit, hola, es diu hola.
1: Hola.
0: Jo diria...
2: El de la Melero, aquest és un.
3: Aquest és un, molt bé.
2: Quant temps fa aquest?
0: Aquest va ser el de Pedro Sánchez,
3: aquest
0: no?
3: Aquest fa dos anys.
0: Sí. Jo diria que set.
3: Jo també n'anaria a dir set, però faré vuit.
0: A veure, jo dic set, la Marta diu vuit.
3: Jo dic sis.
0: Ah, doncs mira, Macià t'acaba de dir sis, ho has de canviar. Ah.
3: Que no tenia micro. Cinc.
0: Cinc, la Lara.
2: I la Lissi, també. Jo dic que és quatre.
0: És que ara m'ho agrada.
2: Em quedo curt, però és igual, quatre. No, però deu no diré. Deu és molt, crec.
0: A veure, Eloi 4, Macià 6, Lara 5, Marta 8 i jo dic 7. Però qui guanya la dada, Maria, d'avui?
1: La Marta Viana!
0: Marta! L'ha clavat o no?
1: Són 9 vegades.
0: 9 vegades! Sí.
3: Mira, no, ja n'havia dit 10.
1: Mira, la primera va ser el 1982, quan Leopoldo Calvo Sotelo va avançar els comicis uns mesos per la crisi que patia la UCD. Després ja tots els avançaments electorals han estat de governs socialistes, mai del PP. Felipe González, que va governar 14 anys, les va avançar 4 vegades. José Luis Rodríguez Zapatero les va avançar el 2011. I Pedro Sánchez, que sempre ha estat president sense majoria absoluta al Congrés, és el tercer cop que les avança.
0: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més d'aquests avançaments electorals, just quan ahir, com estaves comentant, el president Pedro Sánchez les anunciava.
1: Exacte.
0: Doncs Eloi, bueno, escolta, mira...
3: Ànims,
0: no passa res. No passa res.
2: Ahir vaig guanyar al final, no?
0: Ai, és que jo ja... Ahir
3: també
0: espera,
3: que la Maria...
2: Ah, no.
1: Va ser el divendres, no. Diria Eloi.
2: No, però no vaig quedar
1: ahir
2: en ridícul.
1: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión, amb moltes gràcies que vam preguntar.
3: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
1: Sí, vam preguntar l'any del primer concert.
0: Portem uns dies, que no. Gràcies, Maria.
1: A vosaltres.
0: Vinga, sem-hi. Matiners i matineres, quan toquen 3 quarts de 6 del matí, és moment de dir-vos que tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda, que enguany celebra 48 anys de trajectòria artística. Si voleu anar a veure aquesta obra, afanyeu-vos perquè seran al Teatre Romea en funcions del 15 al 25 d'octubre. Del 15 al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Consumir teatre sempre és una meravella, per tant, si voleu anar-hi, ja podeu començar a trucar al telèfon dels matiners, al 932017474, 932017474, esperem les vostres trucades i, sobretot, saber què feu desperts a aquestes hores del matí. Maiol, Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Ahir va ser dia de ràdio i dia de ràdio pública i avui, escolta'm, també es preveu
6: avui també
0: un dia intens, eh?
6: Mira, de moment, avui hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha de fixar l'amnistia i que, per tant, permetrà, per exemple, el retorn de Carles Puigdemont o que es pugui presentar a unes eleccions Oriol Junqueras, també altres líders que estan inhabilitats com Jordi Turull. N'estarem pendents perquè la reunió comença a les 9 i ens diuen que pot anar cap al migdia i també hem de fer tot el recull d'anàlisi de què suposa la convocatòria electoral de Pedro Sánchez. Ja ho vam fer ahir, avui ho farem amb Míriam Nogueras, de Junts, ho farem amb Ernest Urtasun, ministre, membre d'aquest govern i també porteu de Sumar, també parlarem d'Ernesto Kaiser per l'amnistia. Tenim un programa molt complet, parlem amb el sindicat de llogaderes sobre la vaga general que hi haurà, veurem si abans d'aquesta convocatòria electoral, se suposa que sí, és a dir, tot el dia estarem parlant d'això perquè és important, marcarà les properes setmanes i fins i tot els propers mesos i estarem atents a tot el que passi i de tant en tant connectarem amb l'Eloi que ens expliqui si tornem a tenir una sorpresa meteorològica com la que vam tenir ahir.
0: Porto una marató, l'Eloi, aquests últims dies, que Déu-n'hi-do, perquè ahir estava escoltant al matí també el programa mentre tornava cap a casa i deien aquests fets imprevisibles meteorològics que ara mateix són difícils de controlar i que això fa que els homes del temps vagin de cap.
6: Sí, i a part de que ens diguin quin temps farà, és molt interessant sentir quan hi ha un fenomen com aquests que ens expliquin per què es produeixen, per què no els han pogut preveure, aquests perquès que ens preguntem nosaltres, no? Que és molt fàcil dir, ostres, és que no ens heu avisat. Bueno, senyors,
0: que a vegades us poden vaticinar,
6: vaticinar, i era interessant ahir, dins de la desgràcia, per entendre's del que va passar, sentir com l'Eloi explicava, escolteu, tot això està passant ens està superant perquè el canvi climàtic és això.
0: N'estarem pendents, gràcies, Maiol.
6: Fins ara.
0: Fins ara.
7: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
8: No me quiere llamar ya más, papá, que me llamo usted a mí.
7: La solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
7: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
11: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
7: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
12: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
11: No.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
13: Codi Civil del Calçotxi.
14: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
7: La solució. De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia. Amb Elisenda Carot.
9: La solució. Passa-ho.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Eh, Canalies? Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: I mentre anem rebent les vostres trucades, el 93207474, tots els oients que tingueu ganes d'anar al teatre, ja ho podeu començar a fer, que sentireu una veu fantàstica que us saluda, que és la Lara Garcia, que avui la tenim recollint les trucades dels matiners. Mentrestant, què tal, Eloi? Bon dia de nou.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com van els Bernats Pudents?
2: Ja ha sortit volant per la finestra. És curiós perquè les bèsties que apareixen ahir dins de casa, cada època, són diferents, eh? Ara és l'època dels Bernat Pudents.
1: Clar, exacte, sí, sí.
2: Sí, sí, és una cosa que he descobert aquí de la muntanya, també.
1: Però pareix una època... Tinc amics que tenen cases a la muntanya que, per exemple, quan penges la jaqueta, el penjador de l'entrada de casa, quan sí. surts has d'expulsar, perquè moltes vegades, quan fiques els braços a les mànigues, comencen a sortir Bernats Pudents. No és broma,
2: sí,
1: no és broma.
2: Sí. De moment encara no tinc tant aquesta sensació, però sí que me'n vaig trobant per molts llocs.
1: És un horror.
2: Al cotxe me'n vaig trobar un l'altre dia. Entro i dic, ai, quina pudor. M'havia sabut a sobre d'un.
1: Sí, noi, sí. No sé si hi ha algun mètode per intentar pal·liar l'entrada dels Bernats Pudents a casa. Això ho hauríem de preguntar.
2: Que ens ho digui. Hi ha una època pitjor, que és quan entren les mosques, que de no falta gaire. Tinc la teoria que quan les mosques estan agonitzant abans que arribi l'hivern, entren dins a casa per qualsevol forat. I cada dia es compra una pala de mosques.
1: Doncs escolta'm, quan hi hagi aquest èxode de mosques també en parlarem aquí al programa. Mentrestant, Eloi, portem uns dies horrorosos, amb uns temporals, ahir també t'estava escoltant, molt sovint imprevisibles o difícils de predir. Què és el que ens espera avui, Eloi?
2: Mira, avui ens arriba una tongada d'inestabilitat. Avui hi ha una dana a l'oest de la península Ibèrica que arriba aquí ja desgastada, ja no arriba en forma de dana, però sí que arriba més aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i llavors això farà que vagin arribant precipitacions. Aquest matí ja en podem dir algunes, sobretot a la costa sud, Costa Daurada, comarques de Tarragona, i durant la tarda sí que va arribant el gruix de les precipitacions, de les tempestes fins i tot, poden arribar en qualsevol lloc de Catalunya. Les més importants, a l'Alt Pirineu i al Prepirineu, aquí poden caure entre 10 i 50 litres per metre quadrat, i també hi ha les que es puguin formar a la costa i al prelitoral durant la tarda, vespre i nit. I fins i tot no descartem que alguna d'aquestes tempestes sobre el mar es pugui anar desenvolupant d'una manera més important, i entre el vespre, nit i demà al matí ens pugui arribar algun sistema ja una mica més organitzat. Això ens ho arriben a insinuar els models, tot i que no ens ho marquen clarament. Així que seguirem pendents perquè podem tenir a última hora del dia o demà altra vegada algun fenomen una mica més violent.
1: Doncs haurem d'estar pendents del cel, d'aquestes pluges, d'aquests temporals que estem tenint últimament i que molt em temo, Eloi, que crec que s'aniran repetint cada vegada més.
2: Probablement sí, i l'època més delicada segurament serà aquesta, la tardor, per la temperatura del mar que segurament assolirem la majoria d'anys.
1: Haurem d'estar pendents del cel. Que tinguis bon dimarts, Eloi, una abraçada.
2: Ara,
1: que vagi bé. Adéu. Ai, Macià, com saps com guanyar-me amb aquesta cançó. Pugem una miqueta. A quanta gent li diríem teatro, lo tuyo es puro teatro. Ens encanta regalar teatre al programa. La manera més fàcil per fer-ho és entrant a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimes. Recordeu, regalateatre.cat, un cop fantàstic per regalar teatre. Precisament, avui us convidem a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo, de La Faranda, que enguany celebren aquests 48 anys de trajectòria artística al Teatre Romea. Hi haurà funcions del 15 al 25 d'octubre. I ara tenim ganes d'escoltar-vos i de saber, sobretot, per què esteu desperts a aquestes hores del matí, al 93207474. Tinc per aquí en Sergi. Sergi, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Estàs al cotxe, Sergi?
3: Sí, estic de camí de feina.
1: Molt bé, cap on vas ara?
3: Cap a Barcelona.
1: I de què treballem?
3: Doncs informàtic.
1: Molt bé. Escolta'm, Sergi, ens llevem d'hora per evitar tots els embussos i col·lapses a l'entrada de la ciutat?
3: Sí, per anar a fer una mica d'esport abans de començar la feina.
1: A veure, quina és una mica la teva agenda diària? Explica'm.
3: Doncs mira, m'aixeco ja dos quarts de sis i... Bueno, un quart de sis, perdó.
1: Sí.
3: I a partir d'aquí, doncs, vaig cap a la feina, surto a caminar una miqueta per la platja i després a la feina.
1: Molt bé. Entenc, doncs, que vius a la costa, eh? D'on vens?
3: No, vinc de la Torre de Claramunt.
1: Ah, val, perfecte.
3: De Capellades.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, tens el número 1? A veure, avui no tenim mai innocent, a veure si tindré l'Eloi Cordomic i podrem connectar, perquè m'ha de ser la meva mai innocent avui. Una abraçada, Sergi.
3: Igualment, gràcies.
1: Fins ara, bon dimarts, adéu.
3: Fins ara, bon dimarts.
1: 93207474. Saludo també en Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal, com va el teu dia, Josep Maria?
4: Pues jo, mira, he sentit la nit dels ignorants.
1: Has sentit la nit dels ignorants?
4: Sí.
1: I entenc que has estat tota la nit despert escoltant Catalunya Ràdio,
4: no,
1: com ha anat
4: no,
1: això?
4: Allà a les 6 me'n vaig anar a dormir.
1: A quina hora, perdona?
4: Jo em fico llit de seguida.
1: És a dir, però, a veure, explica'm una miqueta l'agenda. A quina hora vas anar a dormir ahir?
4: A les 6 de la tarda o així.
1: A les 6 de la tarda. Entenc que
4: sí,
1: ens hem llevat cap...
4: Sí, la pastilla.
1: Val.
4: I fins avui a les 11, a les 12.
1: Exacte. Ens hem connectat amb Marta Romagosa.
4: Sí, Marta Romagosa, sí.
1: I després hem tornat a dormir o hi hem seguit desperts tota la nit?
4: No, m'estiro al llit una miqueta, jo no tinc obligacions, jo ja estic jubilat.
1: Això és una meravella. Per tant, hem fet un cop de cap i ens hem tornat a connectar a la ràdio, Josep Maria.
4: Sí, sí.
1: I jo que ho celebro. Doncs escolta, em tens el número 2.
4: Molt bé. Que hi he de penjar o no penjo?
1: No pengi. No, penja,
4: no
1: penja, penja,
4: penjo.
1: I ara i et trucaran. I et trucaran si
4: molt
1: guanyes.
4: Molt bé, pues és molt amable, a veure si em toca.
1: Adéu, Josep Maria, una abraçada.
4: Bon dia.
1: Adéu, adéu. Gemma, bon dia. Ara sí, Gemma, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Ara sí que ja et localitzo. Com va el matí, Gemma?
5: Bé, molt bé.
1: L'hem
5: aquí
1: començat
5: preparant
1: bé.
5: Les coses per marxar a treballar.
1: Molt bé. El dimarts mira que és un dia una mica tonto, eh?
5: Sí.
1: No?
5: Sí, sí, sí. Costa, encara costa. La setmana costa. Encara
1: la
5: no
1: setmana
5: veus
1: costa, la setmana costa, però ho aconseguirem. Gemma, que tinguis un molt bon dia. He d'anar ràpid, que se m'acaba el temps. Tens el número 3.
5: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Una abraçada.
5: Una abraçada.
1: Adéu, adéu. Gemma. Adéu, adéu. I tinc per aquí també a l'Aron. Aron, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Veig que vas amb cotxe, també?
6: Sí, exacte, a treballar.
1: D'on vens i cap on vas, Aron?
6: Doncs pues mira, vinc de Santa Coloma de Farnet i vaig cap a Girona.
1: Déu-n'hi-do, això cada dia?
6: No, cada quatre.
1: Cada quatre. A què et dediques tu, Aron?
6: Bueno, treballo al SEM.
1: Molt bé, perfecte. I entenc que tens horaris variats, eh? Segons la setmana et van canviant els horaris.
6: Una mica, sí.
1: Molt bé, doncs escolta'm, tens el número 4. D'aquí uns moments, l'Eloi Cordomí dirà un número, a veure qui de vosaltres s'emporta aquest parell d'entrades. Una abraçada i bon dimarts, Aron.
6: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Valentina, porta-lo que l'he.
1: Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi, posa-la al disc, aquesta cançó que ens apropa ja cap a les 6 del matí. I abans d'acabar, els matiners, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners, com esteu? Jo aquest dilluns me n'he anat cap a casa pensant en la reflexió final del Catalunya Nit que ha fet el periodista i col·laborador Cristian Segura sobre la desconfiança que ha llançat el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el vot per correu en les noves eleccions que ha convocat anticipadament Pedro Sánchez. Darrerament, tant des de l'esquerra com des de la dreta espanyola, s'han llançat desconfiances i missatges en aquest sentit sobre el sistema democràtic espanyol, sigui una crítica i una desconfiança expressada cap als jutges, o bé aquest que acabem de sentir avui sobre el sistema electoral. Esclar, la pregunta que jo em faig és si acabes criticant el sistema i desconfiant del sistema des del sistema, què passa? Deixo la pregunta a l'aire, a veure què en penseu. Bon dimarts.
1: Gràcies, Agnès Marquès. Bon dimarts. Per cert, a punt d'acabar el programa ja, l'Agnès es fa preguntes i d'aquí uns moments respostes al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, ràpidament, un número de l'1 al 4 abans d'acabar.
3: El 2.
1: El 2. Doncs vinga, en Josep Maria, que se'n va cap al teatre. Gràcies, Eloi. I a tots vosaltres, com sempre, gràcies per ser-hi. Arrenc.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amana Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, el Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes. Zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara, es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles, perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement, que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu, perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors, i simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts de alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser el màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu. O sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de mussol i de òliba aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria a aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme, ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys. Hem intentat parlar amb varis propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta el control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres des d'aquí, des del Rambla 54, doncs intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades, i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Don Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos-la avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies. No.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren superpositius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble i bueno, vam tenir consciència aquella setmana i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma sempre i quan

0: he dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit efectivament dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
1: En realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
0: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
1: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
0: Clar, com per tu tant, digues, digues.
1: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
0: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja... Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
1: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
0: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió, que dius, no, és un tió, no és un cagatió, a veure si poden treure-li el caga del davant.
1: Ho intentarem.
0: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
1: Sí, sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat, dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal, al final, la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses. Però, sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
0: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
1: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
0: Perfectament. És perfectament factible, vista la resposta. Us havia passat mai, això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix

0: És amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
1: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini.dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini.dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
0: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
1: Estem en ello. Estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
0: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
1: I tant. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
1: Abraçada. Adéu.
2: Doncs...
3: M'he de trobar molt, no?
2: Bueno, has d'estar relativament a prop.
3: Així?
2: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
3: Rambla 54. A la meva ràdio local.
2: Perfecte.
3: Faig bé, eh?
2: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues... És que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
0: Vale. El febrer us reuniu?
1: Sí, el febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
0: Ja intensiu, a l'estiu heu estat aquí amb la
1: amb
0: l'aire condicionat.
1: Una setmana només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances
1: s'ha de tenir, home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ara jo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: I la última, la maestra.
0: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Sí. Aquí hay 4 metros, va 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, 3 sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla dir. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
3: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot, els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és, segurament, una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans, i després després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batedora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors, vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxos. Si provéssim amb un taladre, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar ja amb el taladro. Ja tot arreu ja amb el taladro. I de primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
4: Ara ja anem amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen: la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Després també fa el del dissenyador cada any.
4: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, aquell no entra.
4: No entra a categoria, és com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
4: De museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell
4: Sempre
1: vestit.
4: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les d'almenar igual.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten, jo ja ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
4: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
1: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparat 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, rambleros i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no sé, en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està el típic que t'agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè si no, no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps o com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare, que ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, va passar un temps, però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar. I a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Jo,
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una
3: sí,
4: cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però sí. És perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol que ho mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Ja.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passem el jazz a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors, clar, jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú,
3: sí,
4: des de, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
5: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
7: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
5: Salut Activa.
8: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties de la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure-te. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, I en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços, i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
5: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La xarxa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
1: Continguts en xarxa.

Barcelona i tenim un record pel rei del calipso, Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alerta a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxar amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
1: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligació.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Who do I have to thank?

0: És dimarts 6 d'octubre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui nosaltres tindrem aquí a l'estudi a Mireia Camproví, tècnica del projecte de mentoria social de Tu a Tu, i també a Julio Cibrián, coordinador de la TIAF, la taula de la infància, per parlar sobre aquest projecte de mentoria. Després de 9:45 serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I avui acabarem el programa amb el Cafè Cultural des d'Ona Codinenca, perquè la Laia de Déu parlarà amb Vicenç Sánchez i Núria Cabanyes sobre el llibre Castellterçol entre la República i la Guerra Civil, que presenten aquest divendres 9 d'octubre dins del marc de les Jornades Europees del Patrimoni al municipi. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Osona ha viscut un cap de setmana passat per aigua, però amb poques afectacions. La Generalitat activava dissabte a la tarda l'alerta per pluges torrencials en un episodi que ha deixat registres de fins a 188 litres per metre quadrat a Viladrau. La incidència més destacada va ser la inundació del pavelló del municipi, mentre que els cabals del Ter i del Gurri també van augmentar de manera notable. Andreu Jiménez, del Nou FM.
1: Poc abans de les 5 de la tarda de dissabte, els mòbils d'Osona rebien l'alerta és alert que el govern de la Generalitat va enviar a causa del risc de pluges torrencials. Durant la tarda, el Meteocat va afinar la predicció i la comarca d'Osona va passar de perill molt alt d'intensitat de pluja alt. Un episodi de molta aigua però amb poques afectacions, que l'observador meteorològic Manel Dot atribueix a una llevantada combinada amb una alta temperatura del mar.
2: Un mar tranquil com teníem avui, amb temperatures extremes i amb temperatures que no hi havien segut mai, doncs era lògic que si apostava una llevantada, doncs acabaria doncs explotant. Un llevant que a més a més s'hi va formar doncs, una mica de... D'en quan en quan, a veure el mar calent, doncs, es forma doncs, algun mini huracà. Quasi bé formar-se, però al final no es va formar. El problema ha estat això, doncs, el mar calent, una llevantada i aigua de dojo.
1: La inundació del pavelló de Viladrau va ser la incidència més destacada del cap de setmana, quan l'aigua va entrar per la paret que separa el poliesportiu de la pista de tennis. Precisament Viladrau és on va ploure més d'Osona. Allà a l'estació del Meteocat va arribar a comptar 188,6 litres per metre quadrat entre dissabte i diumenge. Les dades de Meteosona eren més discretes, però en quatre estacions superant els 100 litres. Viladrau amb 153, Espinelva 134, el Muntanya 101 i Rupit que fregava el 100. Podem sentir en Manel Dot que dona més detalls.
2: Aquests dies aquí aquí ens ha arribat una pluja doncs, molt ben caiguda en el cantó del Montseny, potser una mica més forta, allà va caure aquells 187 litres a la banda de nord de, o sigui, de la Viladrau, cap a aigües de Viladrau. A Viladrau eren 153, 137 cap a baix a Espinelves, 101, per exemple, el que és la banda sud, sud-est i est, a 7 punts que ho ha fet més. Vull dir que va repartir bé, però no sé res més que una llevantada, però potenta.
1: On sí que es va notar l'efecte de les pluges va ser els cabals dels rius. El Ter, el seu pas per roda, arribava al seu màxim diumenge a les 10 del matí amb 52,6 metres cúbics per segon. D'altra banda, el Gurri a les Masies de Roda superava el 51. Poc després, a falta de pocs minuts per les 11 del matí, els mòbils tornaven a rebre un alert que informaven del final de l'alerta. Unes pluges que també han afectat a la mobilitat. De fet, ahir hi va haver retards importants en els busos que van des de Centelles fins a Barcelona per l'alerta que va afectar ahir el Vallès Oriental, tal com vam explicar el Nou Matí.
0: I Sant Feliu de Codines i els municipis de la Rodalia no han escapat d'una situació que durant el dia d'ahir va deixar pocs litres per metre quadrat, incidents puntuals i que se sumen als més de 110 litres que l'episodi de diumenge va deixar només a Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
3: Una de les principals preocupacions de la jornada d'ahir era la crescuda de rius, rieres, torrents i zones inundables. De fet, l'episodi de pluges de diumenge ja va fer créixer de manera exponencial els cabals fluvials. L'exemple més visible de la crescuda dels rius per les persones de Sant Feliu i Rodalia és Sant Miquel del Fai. Des de diumenge, el salt del Tena raja amb molta intensitat, però també ho fan el salt del Rossinyol, un salt que només brolla quan plou molt. La jornada d'ahir dilluns ha estat de relativa tranquil·litat per municipis com Sant Feliu de Codines, Vigues Canovelles i Riells del Fai o Caldes de Montbui, que a diferència d'altres punts del Vallès Oriental com Granollers, Canovelles o Cardedeu no han patit grans acumulacions d'aigua. En el cas de Sant Feliu de Codines, la brigada municipal es va encarregar ahir de resoldre petites esllavissades i de netejar canals per prevenir noves acumulacions d'aigua. Escoltem Pol Cabotí, alcalde del municipi.
4: Sí, sí, són incidències menors que la brigada ha estat atenent, evidentment netejant doncs, els que hi ha hagut despreniments. També doncs, amb suport extern hem netejat alguna canal doncs, que amb les pluges d'ahir amb arrossegament s'havia omplert, no s'havia arribat a saturar però s'havia omplert, però per prevenció de si venen més pluges doncs, també hem anat netejant. En aquest sentit, doncs temes menors i fàcils que ja et dic, en comparació amb el que han patit altres municipis, és res i...
3: A Vigues i Riells del Fai, els serveis municipals han estat fent seguiment de la situació i aplicant el protocol de prevenció, que ha inclòs el tancament dels accessos a la llera. Tot i això, des del consistori també expliquen la incertesa que s'ha viscut des de primera hora. Escoltem Joan Galiano, alcalde de Vigues i Riells del Fai.
5: Però, en definitiva, força contents de com ha anat tot el que ha sigut el protocol del dispositiu de prevenció que s'ha fet. Des del primer moment ja estaven tancats els accessos a la llera del riu. Hem estat en coordinació amb els centres educatius per veure quines eren les seves necessitats, ja que l'alarma havia arribat força tard, ja a les 8, i ja teníem alumnes dintre de l'institut.
3: Per la seva banda, Caldes de Montbui, el matí de dilluns es va viure amb moltes complicacions a la mobilitat, especialment durant les primeres hores del matí. I és que, paral·lelament a les pluges, un motorista va patir ahir un accident a la rotonda de Palau, venint de Caldes, fet que també va generar llargues retencions a la C-59 i va obligar a fer talls intermitents al llarg de les primeres hores del matí.
0: I canviem de qüestió perquè un grup de senglars destrossa rotondes, jardins i horts a Ripoll i Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan.
6: Un vídeo d'un grup de 6 senglars passejant tranquil·lament de nit per Ripoll ha corregut per les xarxes socials com la pólvora. El va compartir el regidor independent Joaquim Colomer de Somi i s'hi pot veure els animals descendint de la muntanya pel carrer Sant Amant, des del barri d'en Gordans i Ciutat Jardí fins a arribar a la rotonda de davant de l'Institut Abat Oliva abans d'entrar a la C-17. La proliferació d'aquests animals s'ha fet visible en algunes rotondes del municipi, com la de la ronda de Castelladral, que està furgada i plena de forats. L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança Catalana va explicar que ja han contactat amb els forestals perquè prenguin les mesures oportunes i amb la Societat de Caçadors i Pescadors, la Rama. Dimecres, la societat ripollesa va fer una batuda als boscos de sobre el barri de Caselles i dissabte als turons darrere Castelladral per contenir la plaga. Oriols detallava què havien fet des del consistori per solucionar la situació.
7: Paral·lelament hem emès un cartell on recordem la prohibició de donar-los menjar i el deure de dipositar les escombraries correctament dins els contenidors per evitar que aquest fenomen es consolidi. Són d'animals salvatges que poden reaccionar violentament i per tant és important prendre precaucions i no subestimar-los. Alguns barris concrets s'han posat també en contacte amb l'Ajuntament, atès que els porcs senglars han ocasionat desperfectes greus a jardins i horts. Estem estudiant mesures per minimitzar-ho.
6: Colomer va exigir un bon pla estratègic cinegètic. Des de Junts van recordar que aquest dilluns és el darrer dia per registrar al Departament d'Agricultura els ajuts per captures de senglar destinats a les societats de caça i terrenys cinegètics, que s'eleven fins als 2,2 milions d'euros.
0: Castella en positiu decideix no tornar a presentar-se a les eleccions municipals després de 12 anys de govern a Castellterçol. L'agrupació va fer públic aquest cap de setmana, Laia.
3: Aquest cap de setmana la candidatura municipal independent ha explicat en un acte a Cal Recader que no es presentaran a les properes eleccions municipals. Des de Castella en positiu... Castella en positiu creuen que és el moment que sorgeixin noves generacions amb noves mirades i energia que donin un altre impuls a Castellterçol. També han anunciat que treballaran fins al final de la legislatura per passar el relleu al proper govern. A l'acte es va presentar un vídeo de comiat on també han volgut donar les gràcies als veïns que els van donar la confiança a les eleccions i a tots aquells que els han ajudat durant els 12 anys a l'Ajuntament. Castella en positiu va arribar al govern el 2015 amb Isaac Burgos com a alcalde i van ser la força més votada amb 4 regidors i va governar amb minoria. El 2019, Burgos va optar a la reelecció i va sumar 8 regidors, que li van donar a Castella en positiu la majoria absoluta. Ara fa 3 anys, Toni Massot va passar a ser el cap de llista en substitució de Burgos. I tot i quedar en segona posició amb un regidor menys que Connectem Castellterçol, un acord amb Esquerra, el tercer partit amb nombre de regidors del consistori, va permetre que Castella en positiu mantingués l'alcaldia en minoria.
0: Fa 30 anys que el Cap del Remei treballa amb un model d'autogestió que va ser pioner i que ara funciona a altres municipis de Catalunya. Dijous a la tarda es va fer un acte al Paranimf de la Universitat de Vic a través de tres mirades, una de país, una de sistema i una tercera de territori. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: El Cap del Remei de Vic celebra 30 anys i dijous a la tarda es va fer l'acte institucional de celebració en què es va posar en valor el seu model pioner d'autogestió. Ho explica la gerent del Cap del Remei, Lídia Olet, i el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez.
8: Demostrar que una altra manera de gestionar i fer l'atenció primària era possible. L'EAP Vic va ser la primera entitat de base associativa, el primer equip autogestionat d'atenció primària de Catalunya. Aquella aposta implicava assumir responsabilitats, prendre decisions, innovar i, sobretot, confiar en els professionals.
9: La confiança, autonomia, la responsabilitat als professionals de la salut era possible tenir un resultat d'atenció excel·lent, compromesa i, sobretot, estretament lligada a la comunitat.
1: Aquest centre va ser pioner i model per a altres i en l'acte va posar la mirada en l'aportació que ha fet Vic a la sanitat. Marina Gelí, directora general de la Facultat de Medicina de la UVic, i Manel del Castillo, president de Kairos.
10: El primer consorci es fa a Vic, els paliatius dels anys 80 comencen a Vic i després la primera entitat de base associativa comença a Vic, el capitatiu comença a Vic, no sé, tot passava a Vic i Osona.
11: Sou l'exemple del que voldria. El que voldrien que passés. Al final, el Kairos, les projectes del CSIR, són una versió reduïda, segurament, de lo que sou vosaltres. No estem inventant res.
1: En l'acte va quedar palès que el que ha canviat en aquests 30 anys també és el volum de gent que atén l'equip d'assistència primària format per 106 professionals que arriben a 30.000 persones. Ara l'espai s'està ampliant un pedaç, com deia l'alcalde Albert Castells, que apuntava que s'ha de tenir en compte el futur creixement de la ciutat. De cara al futur també rebran l'acreditació com a cap universitari de la UVic.
0: L'any 2025 va ser declarat oficialment l'any del poble gitano a Espanya i Catalunya per commemorar el 600è aniversari de l'arribada documentada de la comunitat de la península Ibèrica. Això va fer que la celebració del 8 d'abril, Dia Internacional del Poble Gitano, adquirís una dimensió institucional, històrica i reivindicativa molt superior a la d'anys anterior. Davant de tot això, aquest mes de setembre, més d'una vintena d'estudiants gitanos han començat la Universitat de Catalunya i des de Ràdio Televisió de Cardedeu estan preparant un podcast amb un d'ells, en Moisès Jordoví, que els quals han entrevistat per parlar sobre el tema. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
12: Doncs sí, Ona, així és, i és que Moisès Jordovic és un jove de Cardedeu que estudia dret a la Universitat Pompeu Fabra. Va començar a estudiar preocupat per la lluita del poble gitano i els seus drets i s'ha convertit en activista de la comunitat gitana. Ara, juntament amb aquesta casa en Ràdio Televisió de Cardedeu, està preparant un podcast per donar veu al poble gitano. Escoltem-lo.
13: Vaig començar a estudiar dret perquè des de petit sempre he vist, doncs, que com a gitano hem patit molta discriminació i no n'havia una figura, doncs, que fessi d'aquesta defensa, i també perquè m'agrada molt, doncs, estudiar la llei, el pensament crític, reflexionar, però sobretot perquè és una lluita que el poble gitano porta patint durant molt de temps i no n'havia, doncs, una figura jove que pogués representar tot el col·lectiu a nivell legal.
12: Amb el podcast vol mostrar el poble gitano en definitiva sense estigmes i des de l'educació i els valors de respecte a la humanitat.
13: Se n'adonin que, com en tot arreu, hi ha gent bona i gent dolenta. I llavors hem de tenir també en compte que dintre de tot el col·lectiu hi ha una gran majoria, per no dir avui en dia quasi tots, que estudien, que treballen i que això, doncs, no surten als mitjans de comunicació i també ha de sortir, no només lo negatiu.
12: L'any 2025, coincidint amb l'any del poble gitano, el Parlament de Catalunya va aprovar la creació del Pacte Antigitanisme, una eina institucional impulsada per combatre de manera transversal la discriminació i el prejudici específic cap al poble gitano.
13: El que hauríem de fer, doncs, actualment, és fer una tasca important en l'educació, incorporar la història del poble gitano als llibres de text de primària i de secundària perquè l'alumnat en general tingui coneixements de la història del poble gitano, que és una història que no ve de nou perquè portem aquí fa 6 segles, des del 1415, i amb això, doncs, el que farà, l'impacte que tindria tot això és que tant el propi alumne gitano com no gitano, doncs, tingui coneixements no només del poble gitano, sinó de tota la història en general, i per això és molt important l'educació, perquè així els nens i nenes podran aprendre i parlar des del coneixement d'una història mil·lenària que malauradament fins a dia d'avui doncs, no ha tingut l'impacte en l'educació que hauria de tindre.
12: A Moisès apunta que queda molt per trencar l'estigma contra la comunitat gitana, partint de la definició pejorativa que fa la Real Acadèmia Espanyola sobre la paraula gitano, i insta a visitar el web museuvirtualgitano.cat per conèixer tota la seva història.
0: La pluja obliga a suspendre la jornada de diumenge de la Fira de la Gleta de Camprodon, que va plegar molta gent dissabte al matí. Isaac Muntades.
6: La pluja va deslluir un gran inici de la Fira de la Galeta de Camprodon i només es va salvar al matí de dissabte. A primera hora de la tarda, l'avís és alert, suspenia totes les activitats, fires incloses, pel risc de pluges torrencials. Les restriccions van obligar l'organització a cancel·lar el programa de diumenge. Sentim el regidor de promoció econòmica, Joan Sàrria, explicant el moment de l'arribada de la pluja.
14: Ha plogut molt fort entre 3 i les 4, que ha quedat un diluvi, que de fet era quan han dit per avançar primer el concert. I la fira, sí, és una llàstima, perquè tot d'aquesta tarda, sí, al final s'ha anat a Norris, la veritat. Ara no plou, però sí que hi ha hagut una hora que ha plogut molt i molt fort, que ha sigut quan s'ha decretat l'anul·lació de les activitats.
6: El xàfec no va permetre la celebració de la disco cooking i del concert de C.C. Gianotti en apreminuit. Abans de la tempesta, el temps havia donat una treva durant el matí amb sol i calor. Això va provocar que molta gent vingués a Camprodon. L'actor de les mil cares del Polònia, Pep Plaza, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida de la fira a l'Espai 1 d'Octubre, sota el pont, amb el seu humor característic.
15: Que es digui Espai 1 d'Octubre és molt adient, perquè se'n van repartir moltes de galetes. Llavors, quan veig que ho heu pillat, sou un públic intel·ligent. Però també es va repartir alguna porra, però això ve de Madrid. Llavors aquí el que potenciem és la galeta, la nostra galeta.
6: L'imitador va viatjar al passat per explicar la relació que el vinculava amb les galetes Birba, les estrelles de la fira.
15: La meva mare era modista i era el seu arxiu de tots els fils, els didals, les agulletes. Segurament que a casa també hi havia aquesta caixa de birba de llauna plena de fils de tots els colors, amb agulles de tot tipus, amb aquell cruixí, etc. I a casa dels meus avis era l'àlbum familiar. Tenien 3 o 4 caixes birba amb totes les fotos de família, algunes en blanc i negre, algunes en color sèpia.
6: La resta de la inauguració va consistir en una bateria d'imitacions com la del rei emèrit Joan Carles I, que preferia les galetes príncipe, els presidents espanyols més moderns, els cuiners més mediàtics del país. El moment més màgic va ser quan va agafar la guitarra i va convidar la seva dona, la cantant Txell Sus, per interpretar Illes dins d'un riu de Tomeu Penya. Va acabar amb el mític Boig per tu de Sau, tonejat amb les veus de Sabina o Serrat. A la fira de productes artesans, cues per tastar les galetes a l'estand de Birba, un espai del petit galeter ple de nens i un munt de gent passejant pel carrer València i la zona comercial del pont abans de l'arribada de la pluja.
0: I els segals d'Osona van acabar eufòrics dissabte al 30 el 30è concurs de castells celebrat a Tarragona, i no només per la més que notable quarta posició obtinguda entre les 18 colles participants, sinó també perquè els Carbassa van tornar a assolir 8 anys després tant una tripleta de 8. Andreu Jiménez.
1: 3 castells de 8 pisos descarregats en una mateixa actuació, com sobretot descarregar el 2 de 8 en folre, un dels castells més desitjats i apreciats per la colla. Van obrir el foc amb el 3 de 8 més que apamat i van continuar amb un sòlid 4 de 8 que aquesta temporada els havia fet una mica la guitza. Tancam a la segona ronda situant-se encara en una novena posició provisional després que la majoria de colles hi havien anat a màxims. Es guardaven per la tercera ronda el tot o res i amb el repte més exigent, la torre de 8 en folre, que només havien deixat encarregada els 2 últims anys. Eren gairebé les 9 del vespre i malgrat el cansament acumulat, els segals van completar una torre folrada amb molt d'ofici, destapant l'eufòria dels Carbassa. Feia 8 anys des del 2018 que no ho assolien. Aquesta era la desena que completen en els gairebé 30 anys de la vida de la colla, que amb les 3 aletes de dissabte arribaven a la xifra dels 200 castells de 8, 174 dels quals descarregats. Ara afronten la recta final de la temporada amb les piles carregades per assolir els últims reptes pendents del curs, com el 7 o el 8, com el 7 de 8 o el pilar de 6.
0: Ioques Grasses anunciava ahir que el primer dels 4 concerts de comiat que havien protagonitzat aquest dilluns a l'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ajornava a 19. Andreu.
1: L'episodi de fortes pluges ha obligat a canviar la data de l'actuació, tenint en compte les afectacions de la mobilitat i les condicions de seguretat. Les actuacions, amb gran final dissabte, culminaran amb més d'una dècada de trajectòria del grup. Ioques Grasses ja va acomiadar-se de la comarca el mes de juny en el marc del Cabró Rock, en un festival en què al llarg dels anys han actuat fins a 5 vegades. En una actuació amb èxit dels últims 3 discos, inclosos el darrer àlbum Fruit del Deliri, Montero va recordar els seus inicis pels pobles d'Osona.
0: I va ser l'any 1990 quan les Nacions Unides van decidir proclamar l'1 d'octubre com a Dia Internacional de la Gent Gran. És al voltant d'aquesta data que molts municipis programen activitats especials que posin en valor la gent gran de la comunitat, i també de Cardedeu és un d'ells, Enric.
12: I és una caminada, jocs de taula, tallers de cistelleria i ceràmica, un bingo musical. La Setmana de la Gent Gran a Cardedeu ha ofert tot un ventall d'activitats, no només per donar a conèixer tot el que s'organitza de manera habitual per les persones grans del municipi, sinó també per generar consciència sobre el respecte i la importància de la lluita contra l'edatisme. Escoltem Alicia Ortega, dinamitzadora de l'Espai de la Gent Gran de la Tèxtil Rase.
16: Crec que és important per trobar-nos, per connectar-nos, perquè quan ens trobem en els diferents espais on s'han fet les activitats, el que ha passat és que t'adones que hi ha molta gent que es retroben després de fa un temps, no? Perquè hi ha gent que va més a un casal que a l'altre, o perquè surten menys de casa, o per diferents motius, la gent es retroba en aquests dies, no? I això és molt bonic. I descobrir noves propostes de coses que estan passant perquè s'estan treballant des de la regidoria de gent gran i des dels casals estem treballant per la gent gran de Cardedeu, no?
12: La Carme és una de les més de 250 persones usuàries que participen en les activitats que s'organitzen de manera habitual des de l'Ajuntament. Unes activitats que, més enllà de distreure, busquen altres beneficis com la millora de la salut física o la memòria. Escoltem a Carme García, la usuària jubilada.
17: Bueno, a mi m'agrada molt venir a aquesta activitat del bingo musical perquè és molt divertida i, bueno, et fa anar de pressa, no? Que el cap treballi de pressa per identificar les cançons i després també la caminada.

0: presenta el dimarts.
1: Hola, bon dia. Què tal? Per fi són dilluns, comença una nova setmana. Benvinguts a la informació meteorològica, primera setmana sencera d'aquest mes d'octubre del 2026. I el temps ha estat el gran protagonista d'aquest cap de setmana. La veritat és que divendres, l'última informació meteorològica que vam dir, no es veia per cap. Hola, molt bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Quines tempestes ahir al matí, zona de Granollers, va ser realment extraordinari. Es van tornar a superar 100 litres en poca estona, greus desperfectes, greus inundacions. La clau de tot plegat és la temperatura que tenim en el mar. El mar està molt calent i només està fent... hi ha molta energia i és el combustible ideal per fer créixer aquestes tempestes, que són molt, molt importants i són molt difícils de predir. Cap model meteorològic feia predir novament ahir unes tempestes com aquestes. No sé, realment estem en uns dies que ens estan sorprenent moltíssim aquestes quantitats de pluges tan importants. Sobretot va ser això, va ser un matí i cap a prelitoral, on es van produir aquestes tempestes que neixen dintre el mar i es van introduint cap a dintre les poblacions. Avui no s'haurien de repetir, no es repetiran aquestes tempestes nascudes al mar, a més, amb altes pressions, és molt curiós, Hi ha anticicló, però només una mica d'entrada d'aire fred i l'energia del mar fa créixer aquestes tempestes. Avui, les tempestes que tindrem a la tarda, les precipitacions que tindrem aquesta tarda, ja seran les pròpies d'aquestes dates. Un front atlàntic que ens anirà creuant i aportarà precipitacions. Poden ser una mica destacables, una mica importants, però res a veure amb aquestes inundacions que han tingut els últims dies. Seran 10, 20, 30 litres a tot estirar. Les temperatures encara força suaus. No ha fet fred aquesta nit, només una mica de fred a zones d'alta muntanya, i és normal, octubre ja fa fred. I les màximes, moltes màximes, durant els 25 graus. Temperatures suaus a les hores centrals del dia. I força núvols al matí, en principi sense pluja, i a la tarda sí que tindrem més tempestes i més una situació de més pluges, sobretot cap al Pirineu aquesta tarda. I això és tot. Que tingui un bon dimarts, un dimarts al matí més tranquil i a la tarda novament amb precipitacions. Vagi bé, adeu.
2: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Ahir dia complicat que es va informar des d'un especial al Territori 17, on es va informar en directe sobre tot el que estava passant en aquests moments, sobretot a la zona del Vallès Oriental, un programa especial que va estar acompanyat d'Andreu Jiménez i Laia de Déu i també a Enric Rubio des de Ràdio Televisió Cardedeu. Andreu, no sé si hi ha alguna cosa per al que fa als transports.
3: Doncs, Ona, sí, parlar sobretot que estem llegint des del compte d'X del trànsit C-17, que hi ha una esllavissada a l'alçada de Lliçà d'Amunt a causa d'aquestes pluges que hi ha hagut i que alçada restringida i desviaments a causa d'aquesta esllavissada. També hi ha hagut un accident a Tona en sentit cap a Vic amb un carril tallat. La circulació també és intensa a diferents punts com a Mollet del Vallès, direcció Barcelona, com sempre, també a Lliçà d'Amunt en sentit direcció Barcelona amb un carril tallat. Per tant, ja veiem que s'estan veient els efectes d'aquestes pluges, que al Vallès Oriental encara hi ha carreteres tallades, com per exemple el túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles i la carretera que va de la Roca a Vilanova del Vallès.
0: Al llarg de la setmana anirem...
4: La veu de Sant Joan, també per internet.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Tarragona.
1: Territori 17.
2: Són 2:15, per tant és moment per l'entrevista. I avui parlarem del projecte De Tu a Tu, una iniciativa de mentoria social que crea vincles entre joves i també persones adultes voluntàries d'aquest projecte. La primera edició ja ha finalitzat i ara enceta una nova etapa amb una segona edició. Ja tenim aquí a l'estudi a la Mireia Camproví, tècnica del projecte de mentoria, i també a Julio Cibrián, coordinador de la taula d'infància. Què tal, com esteu? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
2: Veiem que la primera edició ja va acabar, heu presentat resultats i ara teniu una nova edició d'aquesta taula, d'aquest projecte De Tu a Tu. Abans de començar a parlar sobre el projecte, primer expliqueu de què tracta aquest projecte De Tu a Tu i també d'on neix la necessitat de posar-lo sobretot en marxa aquí a la nostra comarca d'Osona.
4: Doncs el projecte neix de la taula d'infància, que ja abans de la pandèmia començava a veure la necessitat de fer un acompanyament diferent amb adolescents i joves que puguin estar amb els recursos residencials d'aquí de la comarca, per això la necessitat d'aterrar-ho aquí a la comarca, i vam veure que aquí a la comarca no es feia cap projecte de mentoria amb mirada social, amb mirada d'acompanyament des del tu a tu, des d'aquesta proximitat i des d'aquest oferir un referent adult que els pugui acompanyar durant un temps de la seva vida i pugui emmirallar-se una miqueta i que no sigui algú professional, sinó que sigui una persona voluntària que per desig propi té ganes d'acompanyar un jove d'aquí de la comarca d'Osona que estigui en un recurs residencial.
3: Tenim la sort que aquí a la comarca i al territori tenim diferents centres i després també és una forma d'acostar aquesta mirada, aquesta visió d'aquests joves que a vegades queden en un segon pla i acostar-ho a la societat i visibilitzar-ho.
2: Estem parlant de joves, per tant entenc que aquest és el públic objectiu, no? Però quin perfil de joves pot participar? I no sé si, o si en quines situacions us trobeu que aquesta figura de referència que ara en parlarem pot ser especialment necessària per a aquestes persones.
3: Mira, l'edat que dels joves és dels 14 als 22 anys. L'any passat vam tenir molts joves de la franja 17-18 anys, que era un moment de canvi que assolien la majoria d'edat. Per molts joves que estan en centres tutelats és un moment molt important perquè és un moment d'estar molt acollits a un món que els comença, que han d'assumir l'emancipació, l'autonomia, i va ser molt important per aquest impàs. Però dels 14 als 22 és la franja que atendrem.
4: Sí, sí, a més, un jove que està en un recurs residencial ha de madurar molt abans i ha de prendre decisions importants per a la seva vida, i el moment de la majoria d'edat, el que explicava la Mireia, és un moment clau, i aquest moment és especial per poder-los acompanyar i poder-los dotar d'algú amb mirada, amb experiència, perquè puguin prendre bones decisions que després els acompanyarà al llarg de la vida.
2: I clar, aquí hi ha aquesta doble pesant, per una part hi ha els joves, que és el públic objectiu i al final doncs, el projecte en si, però l'altra part també important són aquests referents voluntaris, que també, clar, què busquen aquests referents, o sigui, com... Parlem d'aquesta figura, perquè és important també la figura del referent.
3: A veure, bàsicament per oferir una mirada, com deia el meu company, ells són persones que estan institucionalitzades, però la mirada que tenen, l'acompanyament que tenen és de professional, i després canviar aquesta mirada de ser de tu a tu, com té el nom del projecte, aquesta relació més horitzontal, aquesta confiança que es crea, és el perfil que busquem. Són persones, han de ser persones que siguin compromeses, que vulguin mantenir aquesta relació un a un, sense incloure altres persones, trobades setmanals i fins i tot amb novetats de l'any passat, que va ser tot així inesperat, hem afegit aquest any unes trobades mensuals, que això et diu ha creat un clima de comunitat, de grup, de cohesió, tant pels joves com pels mentors.
4: Sí, de fet aquest primer any que hem acabat ara i que hem tingut 8 mentors que són esplèndids, que ens han donat molt, ens han donat això, aquest perfil amb aquesta mirada oberta, amb aquests braços, amb ganes d'acollir, d'escoltar, d'acompanyar amb joves que passen per situacions que ells, i ens ho explicaven, que eren absolutament desconeixedors, que era la seva pròpia realitat, realitats de la comarca d'Osona, però molt, molt invisibilitzades probablement, i i ells han estat capaços de donar-nos molt, i és el que busquem ara per aquesta segona edició també.
2: Per tant, com esteu parlant, veig que ha funcionat bé el projecte, perquè la temporada passada també vau parlar, vau venir aquí, però sí. per telèfon ho parlàvem, que clar, era el primer cop que es feia, no? Potser també era com un experiment. Per tant, ostres, si hi ha una segona edició vol dir que aquest projecte ha funcionat i ha funcionat bé.
4: Absolutament. De fet, el compromís de la taula d'infància era aquest. Era un projecte que engegàvem amb molta il·lusió, però alhora sent reconeixedors que engegàvem un camí nou que havíem d'explorar i havíem d'analitzar. Ens han acompanyat també les companyes de la Universitat de Vic, que ens han ajudat a avaluar el projecte, perquè les coses que s'avaluen són les que poden també millorar-se. I en aquesta segona és on incorporem aquestes millores que surten de l'avaluació, però l'avaluació és molt, molt positiva. Tots han millorat el seu benestar, tots els participants del projecte, pràcticament tots, jo crec que excepte una parella, tots mantenen la relació dia d'avui, malgrat el projecte s'ha acabat, es veuen setmanalment. La setmana passada ens vam trobar a la Universitat de Vic i presentàvem els resultats, i hi havia un jove que ens mirava i ens deia: jo puc continuar veient el meu mentor, que li deia, em faltaria més, endavant. O sigui que hi ha hagut aquesta calidesa. I hi havia un altre jove que participava i ell explicava com li havia portat tot el que li havia donat aquestes trobades amb la seva mentora, aquesta llum que li donava i aquest caliu que ella va rebre.
2: Què és el que heu rebut? És a dir, com veieu els participants? Parlem de més autonomia, parlem de confiança, seguretat. Què és el que han rebut de part d'aquests referents?
3: En primer lloc, benestar tot, com deia, confiança, sentir-se més segurs. Aquesta noia justament que parlava, ella deia, diu, és que jo abans parlant amb persones que no coneixia de res em sentia superinsegura, o parlar en públic com ho va fer aquell dia, diu, era incapaç, no? Diu, doncs he guanyat confiança en mi mateixa a l'hora de poder parlar i amb persones adultes que no conec ni són del meu voltant. Altres persones, el que els hi han ofert és sortir una mica a trencar esquemes del que tenen acostumat a tenir al voltant del centre, poder sortir a fer activitats que no s'hauria imaginat mai. Hi havia un mentor que va dir que ara que la relació ja no hi ha aquestes característiques més d'obligació, que no poden sortir de la comarca o agafar el cotxe. Doncs ara van anar l'altre dia amb una residència a fer una activitat de màgia, que el mentor és mag, i el jove el va acompanyar i li va fer com d'ajudant. Vull dir que sortir una mica del que és l'estructura del dia a dia.
4: Sí, oferir xarxa, oferir suports i oferir persones que la mateixa paraula mentor ho diu, no? Que és aquesta persona que et pot mirar, que probablement ja ha trepitjat per allà on estàs trepitjant tu ara, i que et pot donar la mà i acompanyar-te una miqueta en el camí.
2: Ara hem parlat de coses bones també, però quines dificultats us heu pogut trobar o quins reptes han pogut sorgir pel camí? Perquè suposo que tampoc ha sigut potser fàcil en alguns moments. No sé si heu pogut també avaluar aquesta part.
4: Sí, no, i tant, i tant. I de fet, per això la necessitat de que aquest projecte tingui dues tècniques referents, una és la Mireia i l'altra és l'Alba, la companya de Tècnica de Joventut de Consell Comarcal, que acompanyen a tots aquests processos de mentoria durant tots els mesos per donar aquest suport i aquesta mirada tècnica que necessiten, perquè a vegades hi ha situacions que han de sostenir, que són complexes, o hi ha necessitats, o hi ha demandes que van més enllà dels coneixements del mateix mentor o del mateix voluntari, i llavors les companyes els hi donen una miqueta d'aire fresc, els hi ajuden a prendre decisions en aquests moments, doncs, on ells de per si no puguin tenir de primera mà la resposta.
3: Sí, també hem afegit coses més pràctiques del dia a dia, com és oferir com una targeta amb una D, perquè les parelles es puguin... Com que comencem el procés de relació pròpia el mes de novembre-desembre, sí que una de les queixes que feien constructives era de poder disposar d'algun espai a xupluc, que no trobessin, no, les inclemències del temps, i sobretot que potser l'hivern era l'època més freda i era el moment d'inici de la relació, en què havien de fer-se més trobades, més íntimes, i després oferirem això, aquesta targeta, per poder anar en un bar a prendre alguna cosa. I perquè una de les idees que sosté aquest projecte és que no hi pot haver cap intercanvi econòmic entre les parelles. Després, algun mentor deia, ostres, no em costa res pagar-li un cafè, però no, perquè no podem crear aquesta dependència econòmica, i després ho farem a través d'aquesta targeta.
4: Volem una mirada molt, molt neta del jove cap al seu mentor, i que el benefici que ha de treure és precisament la persona que té al davant i que té el temps i el desig de poder-lo acompanyar acompanyar durant aquest temps, i per això hem estat com a molt estrictes amb això, i ara hem buscat solucions, que és el que explicava la Mireia, amb aquesta targeta amb una D, perquè puguin anar a fer un cafè sense que sigui el mentor el que ho sostingui econòmicament i que sigui el projecte el que ho faci.
2: I clar, aquesta és per ser algú que ens estigui escoltant o veient i diu, ostres, doncs a mi m'agradaria fer de mentor, quin perfil busqueu de gent? Perquè entenc que no tothom potser no té temps o no és el perfil. També ara heu tingut 8 mentors, sí. Quin perfil heu tingut? I també doncs, a veure si algú doncs, es pot sentir identificat i dir, ostres, ens m'agradaria ser mentor.
4: Quina gran pregunta. Doncs busquem gent. En principi hem marcat una edat mínima de 28 anys per participar-hi, perquè busquem que hi hagi una miqueta de diferència d'edat i alhora de trajecte vital per poder acompanyar els joves amb disponibilitat. La paraula disponibilitat és molt àmplia, eh? I permet tant disponibilitat de temps com d'estar disponibles a nivell emocional per poder incorporar a la seva vida una nova persona que, a més, tindrà una motxilla carregada de necessitats i d'històries i que podrà acompanyar, que sigui capaç també d'enxarxar-se i d'obrir-se a nivell de ment, de participar en aquest projecte i el que deia la Mireia, no només amb aquestes trobades individuals de mentoria, sinó també amb les trobades grupals que anirem fent i que han estat una de les claus de l'èxit de la primera edició, i aquí continuarem també amb aquest projecte, que sigui capaç també de donar i de rebre, d'entendre que el jove també té moltes coses a donar, i ells també, i a l'hora d'acompanyar-se i de ser molt comunicatius tant amb els tècnics del projecte com amb els altres companys mentors que participaran.
2: I ara estava pensant, vosaltres heu rebut un feedback positiu per part dels participants, d'aquests joves. Entenc que és un projecte que és quid pro quo, és a dir, que tant els joves reben coses com també, com a persona referent, també obtens beneficis, ostres, del projecte en si.
4: Exacte, aquesta és la mirada més neta i la que nosaltres volem transmetre, i està molt bé que ho hagis captat, Ona, perquè és així. Han de ser capaços d'entendre que donaré, però rebré moltíssim. I, de fet, si teniu la possibilitat d'entrar a l'Instagram del Consell Comarcal d'Osona, de Joventut, hi han vídeos dels mentors on expliquen precisament això. Hi ha una mentora que ho explica tal qual. Diu, dona llum, és donar i rebre, la vida és donar i rebre, jo ara he rebut moltíssim i em toca donar.
2: Com feu aquest aparellament? És a dir, busqueu similituds entre mentor i jove o ho feu aleatòriament i que surti la màgia? Com ho feu, això?
3: No, és un procés que ens hi mirem molt. No només som l'Alba i jo i el Julio, sinó que convidem a representants dels centres participants, de la coordinadora del voluntariat d'Osona, i som diferents tècnics que valorem en funció d'unes entrevistes que fem, tant als mentors com als joves. Un tema clau és el territori on estan, si hi ha disponibilitat de moure's, tema d'horaris, i després si podem anar una mica més enllà d'habilitats i de necessitats de més d'aptitud.
4: Sí, sobretot és això, i de fet això ho han rescatat molt, molt positivament els mentors, i ens ho van preguntar, com vau ser capaços? Perquè pensem que ho vau encertar molt a l'hora d'assignar-nos les parelles, i va ser tot aquest procés artesanal, buscant peça a peça que encaixés molt, molt bé, després podria amarrar en algun moment, però pensem que el primer any va ser molt positiu precisament per això, perquè vam ser capaços d'unir a dues persones que pensàvem que tenien coses en comú.
2: I ja per acabar, Julio i Mireia, heu acabat una edició, començareu una nova, què us emporteu de la primera i què espereu de la segona?
4: De la primera ens emportem aquest aprenentatge, aquesta validació que hem encertat en moltes coses, validació tant amb l'avaluació feta amb la Universitat de Vic, amb la validació dels mentors que continuen confiant-hi i estan participant i a més disponibles també en continuar acompanyant-nos en el projecte. Amb els joves, el primer de tot, perquè ells són els protagonistes, on ens han validat també tota aquesta proposta, i amb la xarxa i amb els recursos de protecció, per exemple, amb els centres, amb els pisos també del Sostre 360, penso, que ens donen un feedback molt, molt positiu. El que volem és que aquesta segona sigui tan exitosa com la primera. Estem buscant voluntaris mentors, i aquesta serà també la clau de l'èxit, perquè al final el projecte el sostenen ells, perquè són qui necessitem que ens donin moltes hores i molta mirada de positivitat perquè tot això doncs funcioni bé, i quan acabem aquesta segona edició, puguem avaluar-ho i puguem pensar que ha anat tan bé com la primera.
2: el mateix, Mireia?
3: Sí, el fet de sortir una mica de la meva feina, del meu àmbit, del meu dia a dia i poder-te acostar a la societat, no? Que persones que no tenen res a veure en el teu àmbit, mirada, perquè justament aquest any eren persones que venien d'àmbits molt diferents, no? Poder-los acostar a aquesta realitat i pels joves tenir aquesta oportunitat. Això ha estat el que m'emporto jo.
2: Doncs Julio i Mireia, moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte de mentoria social de Tu a Tu. Molta serà en aquesta segona edició i ja sabeu, totes les persones que ens estiguin escoltant i veient, si teniu ganes i temps i disponibilitat per poder participar al projecte de mentoria, doncs parlar com ho podem fer a través de la pàgina web.
4: Exacte, a la pàgina web d'Osona Acció Social i també a l'Instagram del Consell Comarcal d'Osona i Joventut tindran tota la informació i tindran el telèfon de contacte del projecte. Ja ens truquen i estarem encantadíssims d'explicar-los-hi amb més detall.
2: Doncs moltes gràcies i que vagi molt bé.
4: A tu, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Són 10:15 del matí. És moment de tuits. Guillem Sánchez, bon dia.
1: Què tal, com estem?
0: Aquí estem, no?
1: Anem a passar-nos-ho bé, no?
0: Anem a passar-nos-ho bé.
1: No tant com la gent que hi havia d'estar a Barcelona i li van suspendre...
0: Aquests sí que s'ho van passar bé.
1: Ajornar, de fet, eh? Ajornar, perquè tenim dijous una segona tanda. Per tant, ara ens toca...
0: No, dijous no.
1: Com que no?
0: Comença dimecres.
1: Sí, però vull dir que els de dilluns els passen a dijous.
0: Ah, sí, això sí.
1: Per tant, és dimecres, dijous, divendres, dissabte, no?
0: Sí.
1: Mare de Déu, ni un dia de descans no. Al mig, eh? Doncs va, anem a repassar algunes cosetes, per exemple, vinculades amb això, eh? Amb aquesta notícia del concert d'Oca, Zona.
5: Bones, Guillem.
1: La Marta, que ens diu, mira, tant de bo no haver aconseguit entrades pel concert d'Oques Grasses. És el gran debat d'aquesta setmana, el gran debat. El gran debat.
2: El debat és no haver aconseguit les entrades.
1: El debat penso que és jo, gent que les va comprar en el seu moment i que ara pensa, potser millor que no m'haguessin... No?
2: És un sentiment que no passa res perquè ara tens aquest sentiment, però quan estiguis al concert i hagis viscut al concert diràs, sort que em vaig comprar.
1: Mira, Marc té una altra opinió i ens escriu, ni els propis Oques Grasses tenen ganes del concert d'Oques Grasses.
2: Aquí no puc dir res perquè opino el mateix.
1: De fet, mira, hi ha un usuari que li respon i li diu, si fos per en Josep Montero, diu, enviava uns àudios d'agraïment a tothom i marxava cap a casa.
2: Mira, van penjar una foto d'Instagram que em va semblar molt de dir, ostres, us estem esperant. No sé si ho vas veure un vídeo de l'estadi.
1: Per sort o per desgràcia no tinc aquesta necessitat
2: de seguiment. I vaig pensar, almenys en tenc compte, ostres, la gent que hem pagat entrada per anar-los a veure.
1: Va, som-hi, obrim el capítol de preguntes de la vida. La primera, aquesta, ens diuen, si reps un és alert, però estàs fent teletreball, cal seguir treballant, i veig un buit legal aquí. Jo hi veig molt poques ganes de treballar.
0: Si t'has de confinar...
1: Clar, si ja estàs confinat, no sé si pots canviar la teva situació i deixar de fer la feina que teòricament estàs fent en aquell moment.
0: I si estàs anant a la feina?
2: Si estàs anant a la feina, recules.
0: Hi ha vegades que és pitjor, eh?
1: Què hauries de fer per confinar-te si ja estàs a casa teu i has de buscar un lloc per confinar-te?
2: Posar-te sota el llit.
1: Per exemple. O tancat al lavabo.
2: També.
1: Va, l'Anna, també té un dubte vital. Ens diu, a la gent que no contesta quan li dius bon dia, esteu bé? He de parlar més fort? Fer una instància, demanar cita prèvia.
2: Us passa sovint, això?
1: No, perquè jo tinc el costum i penso que la gent s'habitua ràpidament a això. Ara, per exemple, sí que fa un temps l'Ajuntament de Manlleu va iniciar una campanya perquè la gent es digués bon dia per als llocs.
2: Ho recordo.
1: I va haver de muntar una campanya perquè la gent fos conscient que no costava res entrar en un forn de pa a l'escola o a la llibreria i dir bon dia.
2: Mira, jo he treballat de cara al públic molts anys. Jo realment em trobo amb gent, la majoria, molt simpàtica i sempre ens saludaven i parlaven. Però hi havia una altra part que entrava i no et deia ni hola. És que jo això és una cosa que no entenc.
0: I dir mal dia?
1: No, per dir mal dia no diguis res.
2: Mal dia.
0: Però doncs per això no ho diuen.
1: Però parteixes d'un punt ja d'educació i respecte cap a l'altra persona.
2: Punto.
1: Vinga, som-hi, que l'altre tema de la setmana ens va aparèixer ahir. No sé si una mica per sorpresa, també.
2: Molt per sorpresa i no tant per sorpresa.
1: Mira, en Jordi ens diu, la filla en edat de votar em demana consell pel vot. Li dic que durant la campanya desgranarem quin és el partit menys inútil.
2: Això crec que és un tema que porta debat, perquè inclús crec que la gent està... i tu què votaràs? Perquè és que no sé què votar, saps?
1: Correcte.
2: Vull dir...
1: Correcte, hi ha moltes opcions. Llegiu-vos els 300 programes electorals i a partir d'aquí decidiu.
0: No tinc res més a fer.
1: Va, la Gisela ens diu, veient el panorama, jo voto Laporta. Home, aquesta és bona, eh? Poses una papereta amb el nom de Joan Laporta.
0: Jo Núñez.
1: I molt fan, mira, de les propostes com aquestes que ens arriben també. Ens diuen, m'ofereixo voluntari a liderar una coalició d'esquerres amb Mònica García, Ada Colau, Gabriel Rufián, el més alt dels Javis i el tio que hi es queixava en ple temporal que li havien cancel·lat el tren a PortAventura.
2: El més alt dels Javis.
0: Quin drama.
2: Perquè hi ha el baixet i a l'alt. El més alt dels
0: Javis. A l'alt quin és? Així. El que sortia física o química, no?
1: Sí, en Calvo.
0: Sí.
1: L'Ambrosi
2: sí,
1: és...
2: Mai els he distingit.
1: Va, en Rafa ens apunta això, diu debut en la mínia mal i Pau Cobercí a la festa de la democràcia. Poca broma. Perquè ho
2: és
1: tingueu
2: veritat.
1: En compte.
2: Primeres eleccions, eh?
1: Perquè sí, ho tingueu sí. En compte, que això pot fer canviar el vot de moltes coses. Va, si no sabeu a qui votar, i acabarem amb aquesta, voteu el fill de l'Àngel, sisplau, que ens diu això. Guillem, què t'agradaria ser de gran? Li han demanat avui al meu fill. Un panxa contenta, ha contestat. Oh. I jo ploro de felicitat i emoció a un racó.
2: Perfecte. Hem de seguir mantenint...
1: Sigueu panxa contentes.
2: Panxes contentes i tot el que ens vingui.
1: Aneu al concert o no i voteu a qui voteu.
2: Exacte. Bon resum d'avui, doncs.
1: Perfecte.
2: Ens veiem demà.
1: Fins
2: a
1: demà.
2: La mateixa hora.
1: Que vagi bé.
2: Adéu, Guillem. Passen 6 minuts de 3 quarts de 10. Moment de seure i fer una parada al Cafè Cultural. I ho farem de la mà de Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia.
5: Doncs bon dia de nou. Bueno, doncs sí, avui en aquest Cafè Cultural m'acompanyen el Vicenç i la Núria, com molt bé has dit, per parlar del llibre Castellterçol entre la República i la Guerra Civil, que presenten justament aquest divendres 9 d'octubre a Castellterçol, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2026. Primer de tot, molt bon dia i moltíssimes gràcies, Vicenç i Núria, per ser aquest matí amb nosaltres. Com esteu?
6: Bon dia. Bé.
5: Primer de tot, d'on neix la idea de fer aquest llibre, que sé que és una investigació, i sobretot posar el focus en aquests anys concrets entre la República i la Guerra Civil?
6: Això es va arrencar fa molts anys, quan estàvem a l'Ajuntament, però es va arrencar amb l'aspecte de voler fer un homenatge als batlles republicans d'aquell temps. Jo vaig estar a l'Ajuntament un any només, perquè vam fer una moció de censura i vaig sortir de l'Ajuntament, i va quedar tot parat. Al cap de temps, gràcies a un regidor, l'Albert Obrero, doncs això va tornar a revifar i va ser quan es va incorporant els historiadors per poder fer el llibre aquest.
5: Núria, des de la teva visió d'historiadora, quin treball de buidatge documental i de recerca hi ha al darrere per poder reconstruir amb rigor tots aquests anys a Castellterçol?
7: Bueno, jo crec que hem fet molta feina i molt bona feina en aquest aspecte, perquè hem buidat tot el que és l'arxiu municipal de Castellterçol, que estava dipositat a l'arxiu comarcal del Vallès Oriental, i realment és un arxiu molt complet on hi ha molta documentació i ens ha ajudat molt tot el tema de les actes municipals, tema de correspondència entre ajuntaments, entre el govern, entre algunes persones del municipi. Vull dir que ha estat una documentació molt rica i que hem hagut de fer molt buidatge per fer això i que se'n podria fer alguna altra. Vull dir que això és una petita part de tot el que es podia treure. I la idea que teníem nosaltres era, a partir d'això, fer una mica el dia a dia, no? No fer ni la República ni la guerra, que són aspectes que tothom ja sap què va passar i com van passar, sinó una mica agafar des de les actes aquests aspectes, però més quotidians.
5: I, clar, en aquesta recerca, ara és una pregunta pels dos, què és el que us ha sorprès trobar que diguis això no m'ho esperava? Vull dir, perquè al final en una investigació d'aquestes dimensions segur que hi ha algun detall de Castellterçol d'aquells anys que potser es desconeixia.
7: Bueno, a mi el que m'ha sobtat són coses com petits canvis que va haver de fer el municipi, que igual no t'esperes ni que els hagués hagut de fer ni que existissin, saps? Petits detalls que venen arran de lleis grans, però que van afectar el municipi. No sé, petites cosetes, com temes de... Ostres, estàs en batalla, però... Ai, estàs en guerra, però ostres, fem una festa del llibre perquè tot i això la gent pugui tenir un dia de normalitat, o la canalla, o canviar el cartell del cementiri, perquè passes de ser una cosa religiosa, no?, a ser una cosa més laica, perquè al final es va canviar la llei i va canviar el govern, va passar a ser república. Vull dir, són coses així petites que no t'esperes ni que et planteges que existeixen o que es van fer i que realment es van fer. No sé, a mi hi ha coses així que m'han sorprès, gratament,
6: A mi, pues, sobretot les onades de refugiats que van anar-hi havent, la manera com l'Ajuntament va reaccionar, o sigui, buscant la roba, buscant els menjars, aprofitant totes aquestes coses, això va ser un moviment molt bo que hi va haver-hi dintre del tema aquest republicà. I per l'altra part, doncs per la part personal, doncs veure actes on sortien noms del meu avi, que va ser rabassaire, altres actes que sortia el nom del meu avi, que va ser guàrdia civil per aquest temps també a Castellterçol. Tot això, doncs, em va emocionar molt i vaig veure, doncs, coses que evidentment no m'esperava haver trobat.
5: Clar, els dos en parlàveu ara, no?, d'aquestes històries més personals. Quin paper hi han tingut totes aquestes petites històries personals, familiars, a l'hora d'entendre un període com aquest a Castellterçol?
7: Bueno,
6: digues.
7: Perdona.
6: A veure, paper, jo particularment, dintre d'aquest tema de que l'avi era guàrdia civil, sí que el sabia, però tampoc no hi ha massa cosa, només que, evidentment, confirmar que havia estat guàrdia civil, i l'altre avi que havia estat a l'Ajuntament, però que no sabia que havia sigut a l'Unió de Rabassaire, doncs, bueno, ara està confirmat, però res més, són aquest tipus de coses que les assats, entre cometes, per la família, però no està mai molt clar com havia quedat la cosa. En canvi, ara ho has vist documentat i això, doncs, impressiona i t'agrada saber les coses així.
5: Núria?
7: Bueno, jo el que anava a dir és que tampoc ens hem ficat, en el meu cas, clar, ell, perquè hi ha noms que potser coneixes més per avis o per el que sigui, però en el meu cas, per exemple, tampoc ens hem centrat molt en aspectes familiars, sinó com es vivien les coses a nivell de poble, no? A nivell municipal, a nivell de la gent o de les dinàmiques d'ajudar-se, saps? De, ostres, algú ha mort en combat, doncs anem-lo a ajudar. Era més aquest sentiment, no?, de companyerisme o d'estar al costat de...
5: Clar, perquè, Núria, ara em comentaves això, no?, que al final estem acostumats potser a veure aquesta part de la història amb una perspectiva molt més, no tan local, potser, no?, què té d'important explicar la història, des aquest tipus d'història, des d'una visió, una perspectiva molt més local?
7: Bueno, que al final és com més profunda, no?, perquè la guerra tothom sap què va passar, les conseqüències que va tenir i com va començar. En canvi, veient això el dia a dia més local, et fas una idea de lo que va patir la gent, de com es vivien, depèn de quines situacions, no? Ostres, tothom sap el que va passar amb els emboscats, que molta gent potser no va voler anar a la guerra, el que sigui, però al final ho va patir tant la persona que no va anar a la guerra com la família, perquè també en alguns llocs van tenir... van ser sancionats. Vull dir que t'explico una mica el dia a dia, o a vegades que veus això, no?, que entre els pobles hi ha aquest rifirrafe o aquest companyerisme i t'ajuda a entendre una mica aquesta idea. És més personal, més profund, no és la batalla.
8: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
2: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres, com sempre, hi tornarem demà a les 9 del matí puntuals. Que vagi bé.

0: the camper.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós. Albert Smoking Tobacco presents your...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges d'alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Escoltem Salvador Illa, que és el president de la Generalitat.
2: A la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla Inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
1: Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Encara ara hi ha afectacions a algunes línies de rodalies, també a carreteres i a línies del metro de Barcelona. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el dia 28. Tot plegat quan el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar precisament salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. I també el jutjat d'instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per ferir atrets a dos guàrdies civils al barri de Can Perellada. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. I en esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat dels problemes del genoll i entrena amb la resta del grup.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

this.

cabuda a les temptacions, les emocions, partícipes de cada experiència, no tinc esclaus lluitant per la seva independència, el cervell està vetat a liderar les pertinences i et vull. Més a prop o més lluny, el que ens faci bé, donar vida al nostre espai i al nostre temps. El meu al·licient és trobar el Shambhala dintre meu. T'ho explico.

L'amor m'ha bategat de moltes formes i no existeixen normes que puguin governar el teu neguit. I si vols prendre partit, escolta el cor en soledat i veuràs com la veritat despertarà la teva essència. L'amor va més enllà del nostre afecte. Si encara et sents modesta, no dubtis en germinar el teu foc.

reclama viure amb joia cada transformació. Si sóc un escull inevitable, aparta'm per si no m'aparto, per si no ho veig clar. Per si la veritat no es deixa entendre en un cor adulterat, provem l'atzar. Ara que ens veig valents, fem-ho ben fàcil i ens farem tan bé.

0: Segueix-nos a Twitter, @laveudesantjoan.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
3: Bon dia. Doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalerta. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
3: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per ser l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès. També a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment, i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
2: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia i bona hora.
2: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
1: Notícies en xarxa.

0: the compa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc de Nalua Kayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar els dos decrets d'habitatge que el divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, ara amb algunes modificacions no substancials. El president espanyol Pedro Sánchez defensa que les circumstàncies no han canviat i que són mesures ambicioses i raonables. Amb les Corts ja dissoltes, la convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent del Congrés, on el vot de Junts ja no és determinant. El primer decret podria tirar endavant si es mantenen els suports de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i el grup mixt. En canvi, el segon previsiblement no prosperarà perquè no comptaria amb el suport, en aquest cas, de PNB. Tot plegat coincideix també amb la preparació d'una vaga general de 24 hores per reclamar salaris dignes i accés a l'habitatge. Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres treballen per concretar la data de l'aturada amb la voluntat de convocar-la abans de l'inici de la campanya electoral. L'anunci arriba després també de la manifestació multitudinària ahir a Barcelona per la crisi de l'habitatge, que va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls posteriors. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha atribuït els incidents a un grup d'unes 2.000 persones i ha diferenciat aquests fets de la mobilització pacífica.
2: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
1: I el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efectes l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional hagi avalat l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat a l'1 d'octubre. La decisió obre la porta, per tant, al retorn dels exiliats sense risc de ser detinguts. I el Meteocat alerta que aquesta tarda, vespre i nit, Catalunya pot tornar a registrar xàfecs i tempestes disperses però intenses, amb una vista taronja de grau 4 sobre 6 per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. El front, que arriba de ponent i es desplaçarà d'oest a est i de sud a nord, pot deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i acumulacions de més de 60 litres en 3 hores, sobretot entre l'Ebre i Girona. Protecció Civil manté el Plainuncat en fase d'emergència per l'acumulació de pluges dels últims dies i demana seguir les indicacions oficials i extremar la precaució.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ull de Ràdio. Ivan i Sergi Johansson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient.
0: Ui.
1: Però un cop més... Jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació, eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passa, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar, eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols, més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou, jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist DTF.
1: Què és això?
3: DTF Sant Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual... I la veritat és que ha estat... És original, en el sentit de la paraula original. Doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes. La recomano per qui la vulgui veure. No és gaire llarga. Té capítols duren relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada, ja l'estic.
3: Ah, bueno.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ara la Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Sí, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, eh? Perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però
1: no passa res. Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
3: la
1: mateix.
3: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'ha agradat.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'agrada a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passant de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Vull dir, la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pague la pena, ho pague.
3: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem, que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Jo i Rachel, a veure què se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, bé, a
1: no
0: més
1: puc
0: des
1: estar
0: principi,
1: gens d'acord.
0: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu. Però
0: Joey i Rachel...
1: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen a final d'un programa que dius... És que no. És que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé... Bueno, a mi sí que m'agradi. En tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya serie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
3: Sí, com és que mires Lo Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No? No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
0: Sí, sí.
3: Home, que home, Los Hombres de Paco, quan se'n va amb el del dimoni i l'inferri, així,
0: sí,
3: també és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La desena, perquè...
1: La desena és la nova, la del 2021.
0: Ah, bueno, clar. Uf, però allò encara...
3: Això és una altra sèrie.
1: Però com a mínim ho anul·la, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah,
3: vale?
0: Sí?
3: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, venga. Doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. A usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, deu fer ja, va fer la primera temporada adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Hobbies que us querían i Vicky Luengo, que ha enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del Toro Goyen amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant, en aquest cas, The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship. Whatever happened, it knocked us off course.
1: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
2: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
3: Interessant, això,
2: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
3: I això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
2: no, però el com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de las brujas.
4: It says here in your record you have anger issues.
5: Stop talking! What just happened?
6: Welcome to Coven Academy.
7: I'm so insecure, I think.
8: Being a witch is about sisterhood.
9: I'm over this teenage dream.
10: You ready to get in some real trouble?
11: As a coven, you can be unstoppable.
12: If I were a vampire, you'd be dead.
13: God! It's brutal out here.
2: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Versió bruja, no?
3: Home.
2: A veure, les portes de l'internado, pues...
3: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
2: No?
3: No.
2: És més adolescentoide.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: A veure, HBO Max, el que arriba és Kill Jackie.
14: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
15: Well, you knew I wasn't always in art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
16: Jackie, what is happening?
15: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
16: Fuck off, I didn't sign up for this.
15: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
17: Where is Jackie Bryce?
16: This is fucking insane.
18: Might be right about that.
2: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
3: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpte.
2: Sí.
3: Titular... Punt. Sí. Següent sèrie.
2: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament lo contrari. Prefiero la muerte.
3: Ay.
19: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan bala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
1: ¿Archie? Voy a te besar el culo.
19: Voy a oler tu sangre.
1: ¿Qué?
19: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
16: ¡Ay, no mames!
1: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
19: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
1: ¿Qué se te antoja?
11: ¿Y qué?
1: ¿No quieres limón o algo?
2: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix a... Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
3: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també anava una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Mariana Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta que no s'ha acabat. I llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
2: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspectora Marló.
10: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
18: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
20: Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos.
18: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
20: Ni de su humor.
21: ¿Podemos hablar un segundo?
18: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
21: Yo...
18: ¡Stop! Eso ha sido un segundo.
20: Inspectora Marló, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
2: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marló destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
3: En fin.
2: Així
3: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun, vull dir que és fàcil de mirar.
2: Sí, sí, sí. Venga, més coses, a Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
22: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
23: ¡Papá! No, pero hay un límite.
22: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
24: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¡No lo entiendes! ¿Cómo puedes?
25: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
22: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
23: Ya lo sé.
26: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
24: Yo no estaba desnuda.
23: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
24: No sé qué decir.
22: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso precisamente vienen a nosotros.
2: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'admissió i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
3: Bueno.
2: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc... És veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno... Però pot no avorrir-te.
3: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en los Cristal en TV.
2: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
3: Sí, sí.
2: A Netflix, arriba, això sí que fa una vinta de mandra.
3: Vinga, va, som-hi.
2: El círculo.
27: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
28: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes y el después.
29: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
30: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
31: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
2: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar. Vale.
3: Vale. Sinopsis Netflix.
2: Sí. Y la segunda de Netflix.
3: Venga,
2: machos de verdad.
0: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
4: ¿Qué haces? Tomas apuntes.
5: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
6: Roberta es el nuevo director de programas.
7: Directora.
6: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
7: Abramos la relación.
6: ¿Perdona?
7: Tenemos que experimentar.
6: Me encuentro mal. Estoy fatal.
7: ¿Sabes cuánto hace que no...?
6: 5 semanas.
7: 5 meses.
6: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
7: ¡Tú solo tienes bajos!
6: Venga ya.
7: Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
8: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
9: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
7: ¿Qué es un juguete sexual? ¡Ah!
12: ¿Pero qué es ese ruido?
7: Está llamando a la abuela loca.
2: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
3: Pues bueno. Hi ha alguna raó per aquí a Espanya que algú que vulgui mirar aquesta sèrie? Jo. No dic l'original, dic la italiana.
2: Ja. No sé.
3: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
2: S'entén.
3: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
2: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim altra.

0: seus cosins, la Mary James Kinsey, i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
1: Pues no, però perdona, no és la del...
0: Ah, no?
1: No és la del tren, no és la del tren. Va sobre això, sobre també... Mira, en la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
0: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
1: venga,
0: dies...
1: Vinga, va. Més, més.
0: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant, a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament t'hi dedicada tonteria.
1: Jo te diré que per mi el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar de ui, ja. A veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
0: Ja,
1: entens?
0: Ja. Que ho entenc. que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas. I met a man who managed to grow homunculus. The little people in jars. Excuse me, you sell buckets? Buckets? No. I'm always wondering what he's up to in that shed of his. Are you two an item? No! You can ask them questions about the future. They will always answer with the truth. What are you going to ask them? És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit, i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah,
1: vale.
0: Bueno, clar.
1: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no entenc jo.
0: Exacte. El que no he copiat era la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
1: Correcte.
0: Si voleu saber de què va...
1: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
0: Sí.
1: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu spoiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
0: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie. I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome. Hi, I'm Sue, by the way. Hi. That's a really nice dress. Thanks. I made it. Sure did, didn't you? So what do we do? Oh, so this is your first day, like, ever? I was schooled at home. Till today, I mean. Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either. I used to dream about this. És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la contínua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
1: Sí.
0: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
1: Sí.
0: No?
1: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè sí. Ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o una cosa així?
0: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, al que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i el seu soci

0: Dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
1: Aquesta és dura, sí. Aquesta?
0: Aquesta és dura.
1: Sí, ja te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, amb la mateixa novel·la de Stephen King.
0: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina amb quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
1: Un altre spin-off de Yellowstone?
0: Sí.
1: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
0: Sí? Sí, doncs sí. Mira, en aquest cas, Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina la seva habilitat de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
1: Vinga, va, la segona de Fúria.
0: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Ana Torrent.
1: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
0: La veritat és que sí.
1: Era xula, Fúria, eh? Sí? Jo recordo que va tenir... Sí, sí, va... jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. El que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, yeah. Ja de la primera temporada.
0: Ja. Yeah. A Netflix arriba la xispa de l'amor. L'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
1: Vaja,
0: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgiran les xispes... O sigui, oh.
1: Perdó,
0: prohibit.
1: Netflix, és
0: Netflix,
1: clar.
0: Netflix, per favor... Pues que a Netflix no es quede aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgado i Carlos Santos estarà interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fent això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
1: Bueno, però per què? Escolta.
0: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una peli d'una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
1: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
0: No sé,
1: vale,
0: és que bueno, jo em sembla que sí.
1: Pepa Niort de Manolo Caro, ve que aquí pel repartiment no pot estar malament, no?
0: Natàlia Varela.
1: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
0: Sí, sí, no ho sé. A veure,
1: i Rafael confiem... és una figura important.
0: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulia de Ràdio.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna.

té son i pensa, baterada western, té brons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, padesa i tira per la carretera, ja podem ver.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7-12 a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imna Solent és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja el Penedès, el Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona, però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà denuncia l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Assumpción Bastida a la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau, el FIEC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIEC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
3: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
9: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
7: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
9: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
11: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert, és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
4: Decisió que el Tribunal pren després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet.
4: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers-Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
12: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja està a fons, fa temps.
13: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
14: ha anat bé. Bastant bé.
13: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
0: i a tot això que diu Protecció Civil de cara a les properes hores. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia, doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
5: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
14: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
17: Avui la ciutat s'ha era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
16: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
18: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat a aquesta situació.
19: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fulles que diguem estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
18: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
0: Justament, i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
20: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
10: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
0: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunci l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
6: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
21: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
22: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas hem fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento bé, no sé més què dir.
21: En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
0: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vall, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
23: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest, per una banda una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
4: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
0: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu, ho ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia, Niu. Ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
2: Niu ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
4: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Camp Perellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
0: Troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
4: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat al terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
0: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
9: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
8: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
0: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
4: La direcció del certamen de Molins de Rei, el Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, el qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
24: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 7:45 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
25: La data històrica serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
24: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
5: La sisa Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Ney Eslija compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
11: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, al final tothom és professional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serillo, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això sigui el quart, finals del quart, començament del cinquè. Però el que la relació del regionari amb aquest, s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar que ets no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, potser hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
6: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
7: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
4: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars.

0: arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
1: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
2: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
1: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
1: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
4: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Assumpció Embastida en la nova temporada.
1: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: En esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
5: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va jugar a Girona l'any 2007.
0: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
8: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
7: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
9: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
7: El govern espanyol i català també s'han pronunciat, però el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
4: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
7: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
7: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont? Encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
11: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria, doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
2: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
1: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca, precisament, i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
12: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
13: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
14: Derecho a pataleta tenemos, pero esto es horroroso, ya te digo, horroroso.
15: El autobús está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
12: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
0: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
17: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
16: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
10: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
1: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
0: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
18: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
19: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hagués una emergència poder accedir, i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
18: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
6: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació novament en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
21: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
20: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el sindicat de llogateres. Es faran dues concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
3: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
5: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que reguli també els lloguers de temporada. Llavors, convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
3: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
0: Per cert, en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vallà, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Vallà ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
22: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
1: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
6: Notícies en xarxa.
0: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també hi ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
24: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí, doncs, dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
23: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
25: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Usillos, portaveu del grup municipal del PSC.
26: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic, no tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
25: La resta per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
0: Evidentment no era Montse Quiñonero, era el nostre company de mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. André Ricard, disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
4: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
2: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
0: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Estarà marcat per l'estrena de La Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
7: La novetat d'aquest any es diu La Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues Sagrades Famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez, i l'endemà, Pacs del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
8: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIAC Girona. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
9: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
8: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadron de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 9:15 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
11: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers, a tota la comarca, situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns amb els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
8: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
10: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
8: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 8:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al tercer Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge Pablo Llarena ha aixecat les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional que aquest matí avalava l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació amb 7 vots a favor i 5 en contra. Escoltem Oriol Junqueras i Jordi Turull.
2: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
3: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
1: A l'espera de saber quines seran les primeres paraules de Puigdemont, que acompanyat de Toni Comín i Lluís Puig farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de Waterloo. I més temes. L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez ha defensat personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres. Ha demanat als partits que validin d'aquí un mes aquests anomenats decrets Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
4: El Consejo ha aprovado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I atenció perquè arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. No ho seran com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no baixar la guàrdia. El Meteocat preveu una nova situació de perill amb l'entrada d'una pertorbació atlàntica que avançarà d'est a oest. Mentre encara estem ressentint-nos de les darreres pluges a Rodalies, per exemple, la R1, la R11, la R2, la R2 Nord, la R8 i la R3 concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir del passat cap de setmana. Tot i que el tram, per exemple, de l'Hospitalet de Llobregat a Arenys de Mar ha recuperat el servei alternatiu per carretera segueix des d'Arenys a Maçanet. En total hi ha 8 línies en aquesta situació.
5: Me dice tu nombre, por favor.
6: Mi nombre, Peyu.
5: De acuerdo, Peyu.
6: No, Peyu no, Peyu, con i.
5: Bien, Peyu.
6: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
5: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
6: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
7: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest...

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 6 d'octubre de 2026. I un dia com avui de 1934, la metgessa Gabrielle Charlotte Levy moria a París a l'edat de 48 anys a causa d'un trastorn del sistema nerviós. Nascuda en una família de classe mitjana, Gabrielle Charlotte Levy va decidir estudiar medicina quan gairebé cap dona ho feia, i quan tenia 25 anys va matricular com a alumna externa en diversos hospitals fins a llicenciar-se l'any 1918. El seu principal mentor va ser el neuròleg Pierre Marie, amb qui va col·laborar en l'estudi de les conseqüències neurològiques de les ferides de la Primera Guerra Mundial, entre altres camps de la neurologia. La seva tesi doctoral tractava sobre les seqüeles tardanes de l'encefalitis epidèmica, un treball que es va convertir en una referència mundial en neurologia. Levy es va centrar també en la recerca del trastorn que avui porta el seu nom, la síndrome de Ross-Levy, una polineuropatia hereditària que va descobrir junt amb el neuropatòleg Gustave Roussy, coneguda professionalment pel seu rigor científic i la seva perseverança. Segons el mateix Roussy, sovint apareixia com a segona autora en articles, tot i haver fet la major part del treball. Levy va publicar també treballs sobre radioteràpia per a tumors cerebrals i sobre diabetis insípida arran de traumatismes cranials, i va col·laborar amb neuròlegs francesos destacats a l'època. Curiosament va morir d'un trastorn del sistema nerviós. I un dia com avui de 1972, David Bowie gravava els seus estudis de RCA a Nova York de Gene Jenny, el tema que va encapçalar les llistes d'èxits britàniques durant 13 setmanes i que va ser inclosa a la Aladdin Sane, porta aquest nom, de Jane Jenny.

0: Eloi Vilà és periodista, escriptor i guionista. Si us costa posar-li cara, segurament el vau veure més d'un cop entrevistant gent diversa des del cotxe d'El Cotxe, o més darrerament tornant a recuperar històries de guerra a la tercera temporada de Quanta Guerra. Destaquem aquest programa perquè també sobre memòria històrica i relats vinculats a la Guerra Civil van la majoria dels llibres que ha escrit, com l'últim, El silenci heretat, publicat fa menys d'un mes, i també La història o històries, que vindrà a explicar-nos aquest pròxim dissabte al Teatre Centre amb De bales i cigrons corcats. Hola, Eloi.
1: Bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Home, és un plaer, home. Tinc una certa vinculació aquí amb Sant Joan.
0: Sí? Explica'ns-la.
1: Sí, sí. Bueno, l'explico. Mira, el meu pare és de Camprodon, i tota la família part de pares de Camprodon, i el meu pare jugava a futbol amb la Badesenc, va jugar a futbol amb la Badesenc fa molts anys.
0: Ostres!
1: I sempre me'n parla molt, amb molta estima, sí? Amb un equip que van quedar campions de Lliga, imagina't.
0: Ostres! Sí, sí, poder... que vam, devíem pujar potser a primera preferent o... no sé...
1: Clar, pensa que el meu pare té 86 anys, jugava amb 20, estem parlant de 66 anys enrere. No me'n recordo, no, va dir si vam pujar de categoria, però no recordo exactament.
0: Sí, no, sí, no, buscarem. Ho saben aquí Sant Joan, això, o no?
1: Ah, no ho sé si ho saben, no ho sé, no ho sé, però ja et dic, tinc aquesta vinculació amb el Ripollès i amb Sant Joan també.
0: Molt interessant. Fa molts anys que els teus projectes estan vinculats a la memòria històrica de la Guerra Civil. Diries que tot i que ens queda cada cop més lluny, potser hi ha la mateixa urgència o més de que recuperem la nostra memòria?
1: Bueno, la urgència cada vegada és més ferma, perquè cada vegada fem més tard, no?, a recuperar la memòria. Però bueno, aquest silenci és fruit de molts motius, no? És fruit de la por a la repressió, no? Els 40 anys de dictadura, i és por i vergonya, i no ho sé, jo a vegades em parlo amb gent i ara ens queden testimonis, però sí que ens queden testimonis de postguerra, no? I que són els nostres pares, perquè ens entenguem, no? Nosaltres som la generació dels nets que furguem en aquest dolor per desenterrar aquests silencis i entendre'ns una mica com som. I jo recordo, no?, com aquesta generació dels pares els deia, no us poseu en política, sobretot, no? Aquesta por que ha anat traspassant generacions, i que arribem nosaltres i diem, bueno, escolta'm, què va passar, no? Per què no em vau parlar, no? Per què no em vau parlar? Doncs bàsicament per aquesta por a la repressió. I ja fa temps que ja treballo en projectes vinculats a això. Va començar fa 15 anys amb un llibre que es deia Cartes des del front, i després doncs hem fet un programa que es diu Trinxeres, ja fa 10 anys, que recorríem l'últim front de la Guerra Civil aquí a Catalunya, i vam fer un capítol de l'exili, i de fet vam passar per aquí, per Sant Joan, caminant amunt, cap a Coll d'Ares, i fins a Prats de Molló, i vam acabar el capítol a Argelers, i ara doncs treballant amb el Quanta Guerra, que en farem una quarta temporada. Sí? Però és urgent i necessari, i a més s'ajunta, jo crec, que en un moment històric que tenim aquesta necessitat els nets perquè ens entenguem, no? I en un moment en què les generacions que venen darrere en saben ben poca cosa, i per tant d'aquí a la banalització del franquisme hi ha un pas, no? És una línia molt fina, no?
0: Sí.
1: I és necessari.
0: Sí, en això tens raó, que l'actualitat doncs fa que sigui encara més urgent, sí, en aquest sentit el context actual ens hi porta. No sé si també és la història dels teus avis on s'inicia el teu interès tan gran per les històries silenciades.
1: No, perquè jo els avis pràcticament no els vaig conèixer, els meus avis, eren molt grans quan va esclatar la guerra, i no, per edat no els van enviar a la guerra. Un era de Sant Sadurní d'Anoia i l'altre, per part de mare i per part de pare, de Camprodon. I no van anar a la guerra. I no, a mi em va caure per casualitat allò treballant, ja feia temps que treballava en temes de divulgació històrica d'altres projectes, i em van demanar allò a partir d'un feix de cartes. L'editorial em va dir, hòstia, per què no treballaries pas amb això, no? I vam pensar d'intentar reconstruir històries a partir de les cartes que rebien els soldats al front i que enviaven a casa. I aquí vaig començar, i llavors em va atrapar, i vaig veure aquesta necessitat també col·lectiva, i amb tot un grup de gent no, vinculats, doncs entres en aquest tema i no en pots sortir perquè veus la necessitat, perquè veus que és superinteressant. I de fet algunes històries d'aquest llibre que on comença tot, Cartes des del front, les explico en aquesta xerrada de dissabte, que és una cosa molt curiosa, perquè vull dir que no, jo no faig d'actor, jo faig una xerrada amb un univers musical i amb uns tempos, i és una experiència que em ve molt de gust. De fet, t'he de dir que estrenem a Sant Joan,
0: Sí?
1: Que no, el que passa que no en fem com una, no n'hem fet allò un boom estrena, sinó que és una cosa així d'anar fent de mica en mica, saps? Sense, sense més pretensions, perquè vam fer una prova el mes de juliol a Hostalric amb família i amics, a veure si això funcionava, no? Si valia la pena fer-ho. I el primer lloc on el fem, diguéssim, va, vinga, fem-lo, és aquí a Sant Joan, i em fa molta il·lusió. Estic molt content.
0: Doncs a nosaltres més, imagina't. Entenc això, que també és interessant, això, aprofitar teatres com el nostre, no?, per fer també una petita prova, no?, de com funciona, de com respon, i a la vegada a nosaltres és un luxe, vaja.
1: Sí, hi ha una cosa molt important, que és aquest no tenir una pretensió més que explicar històries, no? Amb un format molt xulo, és molt, molt proper, molt íntim, molt... en el qual jo explico algunes d'aquestes històries, històries de tots aquests projectes i històries que dins d'aquests projectes m'han arribat i he conegut, que no estan explicades en cap d'aquests projectes, alguns sí, no? I llavors les explico d'una altra manera. És un univers xulo, a mi em fa molta il·lusió, sí. Sí.
0: I com vas arribar a aquest format de teatre, monòleg o lectura?
1: Mira, jo faig xerrades sobre històries de la guerra quan m'ho demanen alguns instituts, quan m'ho demanen també... hi ha una cosa que és molt xula, que són les aules d'extensió universitària de la gent gran arreu de Catalunya, i hi he participat, i participo quan puc, no? Quan el temps també m'ho permet. I un dia en Fel Feixedes, parlant amb ell, em va dir: hosti, això és molt xulo, podríem mirar de fer-ho amb un teatre i arribar també a més gent, no? No, perquè, clar, les aules de canció universitària són els associats, els instituts són els alumnes, no? I poder arribar a més gent. I ho vam provar i ens funciona i és molt interessant, i llavors també té una cosa que és que tot intenta que sigui una mica coherent, no? Això que et deia, no més pretensions, no sóc un actor, no pretenc fer una obra de teatre, sinó explicar amb sinceritat i des de l'ànima aquestes històries, i que llavors també són projectes que econòmicament poden voltar, saps? Vull dir que no hi ha tampoc una pretensió més enllà d'això, d'explicar les històries i que sigui, doncs, un preu digne, Vull dir que no. Però és així, Vull dir, tot s'ho explico amb absoluta sinceritat, i em faria molta il·lusió que vingués molta gent aquí a Sant Joan i compartir aquesta, entre cometes, estrena, que no ho venem ni com a estrena, ni, saps? És això, no? No en volem fer un boom, però sí ser-hi i explicar les coses com són.
0: Dèiem això, que encara hi ha com un tabú, o que a vegades costa parlar sobre la Guerra Civil. De fet, fa uns dies entrevistàvem a unes persones, una institució que fa unes xerrades sobre la mort, per parlar de la mort com a tabú,
1: sí.
0: I un dels motius que diu, o que, pel que hi ha aquest tabú, és justament aquest passat convuls, que la gent a vegades no parlava d'on estava l'avi o no sabien on estava enterrat o mort, i per això, doncs, també hi havia com aquest silenci entorn de la mort. Però a la vegada tu també comentes que molta gent et para pel carrer perquè el que vol és explicar-te la història dels seus avis. Vull dir que hi ha una part que necessita explicar aquestes històries, i sí que hi ha una part que les vol escoltar, no?
1: Sí, molta gent. De fet, fent el Quanta Guerra, que diguéssim que seria el projecte TV3, un programa emès en horari de màxima audiència, o sigui, el que en diuen el prime time, doncs una mica també ha disparat, no?, aquesta, que la caixa dels trons, diu: sí, també vull mirar enrere, no?, i la meva història quina és. I em trobo això pel carrer, que la gent em diu: hòstia, escolta'm, el meu avi, escolta'm, la meva àvia, tu saps com podria buscar això, com podria... I aquí detectes, que hi ha aquesta necessitat i que hi ha aquesta voluntat, i que hi ha molta gent que de cop diu: sí, jo també vull recuperar aquestes històries que no sé, no?
0: Sí.
1: I és una necessitat per un moment històric, perquè és veritat que passen ara fa 90 anys, del començament de la guerra, i per tant 90 anys després, ja quan el dolor està més amortit és quan arribem a les generacions de dir, bueno, escolta'm, jo vull mirar què és el que va passar, no? I furgo en el dolor, però per conèixer, per poder saber, per entendre com som, no? I com, de quin, què és el que ens ha portat fins aquí, per què a casa som com som, no? Perquè els avis són, eren com eren i no només no parlaven de la guerra, sinó que segurament parlaven molt poc, no?, emocionalment de les coses, del que els passava per dins. I, bueno, te n'adones això, no?, d'aquesta necessitat i voluntat i efectivament, i moltíssima gent ara, doncs, mira enrere a partir de, no a partir de, no només a partir del quant a guerra ni del que fem, ni molt menys, sinó que aquests moments generacionals i històrics, hosti, ens ressonen a tots, saps? I a més a més els motius de silenci te n'adones que hi ha tants com gent, que va tornar de la guerra i no va parlar, perquè clar, també és veritat que encara hi ha molta gent que busca els desapareguts, Vull dir que l'estat espanyol és el segon estat del món amb el nombre més elevat de desapareguts, Vull dir que, vull dir que hi ha molta gent que encara no sap on són els seus avis, Vull dir que tenim aquesta necessitat, i a més hem fet molt tard, Vull dir, 40 anys de dictadura són molt potents, la transició que s'ha fet, no?, que és aquesta transició tutelada pel franquisme i amb l'amenaça batent d'un cop d'estat, no?, i hosti, llavors aquesta, com aquest pacte no escrit de no mirem enrere, no?, tot això ens ha calat molt, com res és innocent amb el relat de la guerra. No hi ha res innocent en el relat de la guerra, no? Es parla de bàndols com si estiguessin en les mateixes condicions, si es parlen d'alzamiento nacional i no de cop d'estat, no? Hi havia un govern legítim, hi havia un cop d'estat que no va triomfar, es va convertir en una guerra, no sé, el relat no és innocent. I llavors, clar, arriba un punt, no?, la història de dir, bueno, escolta, un moment, no?, anem a revisar-ho, mirar-nos-ho i a intentar explicar el que va passar, i els periodistes ho fem a través d'històries humanes, no? Que no som especialistes en res, nosaltres. Perquè ens diuen, hòstia, vosaltres que sou especialistes en la Guerra Civil, per exemple, trobo gent que em diu i dic, no, què va, nosaltres, hòstia, intentem reconstruir històries, les històries humanes, i ens servim de la gent que en sap. Parlem amb els historiadors, els hi demanem i els incorporem als projectes, als programes, perquè ens diguin, mira, aquí va passar això, això va anar així, això va anar així, I que nosaltres som uns transmissors d'aquestes històries.
0: Això és important per la part històrica del relat també, i per la part emocional que explicàvem. Ara m'ha vingut al cap que fa un temps van identificar la vida d'unes persones de Sant Joan en una fosa comuna, i quan es va fer l'acte em va impactar el fet que les restes, la roba, els botons, tot el que van trobar era considerat com material, com ho diria, com patrimoni, no? com restes arqueològiques, i que el que es feia era signar un document per dir, et donem el teu avi.
1: Donem l'avi i a partir d'aquí pots enterrar-lo dignament allà on creguis, no? Sí, home, aquest, clar, és la llei de memòria històrica. Hi ha un projecte lligat a l'obertura de fosses, no?, i que és el banc de el programa d'identificació genètica, no?, que pots fer una donació d'ADN a la Vall d'Hebron, i a partir d'aquí, doncs, quan hi ha una obertura de fosses que calen tota una sèrie de requisits, quan s'obre s'intenta casar, no?, amb l'anàlisi també dels ossos, de les restes humanes, s'intenta casar l'ADN amb qui ha fet la donació, que el procés és inscriure't al cens de persones desaparegudes, i fer una donació d'ADN, i llavors quan hi ha una obertura de fosses, que també depèn de molts factors, entre ells el pressupost i el que es pot dotar cada any, que és molt complicat i sempre tenim allò la sensació de que no es fa prou, doncs a partir d'aquí hi ha alguns casos d'èxit que és així, es fa aquesta entrega, a més en tot un informe que es fa des de la Generalitat, del Departament de Justícia, que i el Memorial Democràtic, és un informe en què s'explica tot el que se sap d'aquella persona, no? Tota una documentació de quin és el recorregut que va fer a la guerra i tot el treball, diguéssim, que s'ha fet d'identificació perfectament allò definit en un dossier. És molt interessant.
0: Ja per anar acabant i tornant a l'espectacle, clar, fer televisió té un llenguatge, un ritme, escriure un llibre també, un altre. Clar, el teatre és un altre món. T'ha acompanyat en Fel, com has comentat, però com és això els minuts abans de sortir? Ho veus diferent de la resta de coses que has fet? No sé si havies fet ja alguna cosa també més teatral abans o...
1: No massa, eh? Només és el fet de pujar dalt d'un escenari, eh? Perquè ja et dic que faig xerrades i conferències, i el que faig és explicar amb tota l'honestedat del món que puc històries, no? Per exemple, mira, us explicaré la història d'en Sisquet com a vella, un home que vaig conèixer a Valdomar, a la Noguera. El to és aquest. El to és aquest, i són històries diferents. No he tingut un... Només molt complicat, amb en Fel el que sí que hem fet és ordenar, no? Ordenar quines són les històries, per quina comences, amb quina acabes, com comences, de quina manera, quines músiques hi posem. Una mica d'escenari, diguéssim, bueno, una taula, un massequi d'on trec papers que faig servir per explicar les històries. És tot molt simple, és tot molt honest i és molt de veritat, de debò. Té aquestes pretensions, però no m'ha estat complicada aquesta experiència perquè ja et dic que estic molt acostumat a parlar en públic, a pujar a un escenari, a fer conferències, a fer xerrades. Aquí sí que m'he de cenyir una mena d'ordre, perquè hi ha unes músiques que han d'entrar, hi ha un tècnic que les entra, tot el que comporta, no?, el fet de pujar dalt d'un escenari, però no, no més, és un plaer, de debò que m'agrada molt, ho disfruto molt. I vaja, bé, de fet, serà la segona vegada que ho fem. La primera vam fer una prova amb el Sant Vià

La banda va desvetllar el llistat de cançons i la primera aparició d'un artista convidat en una d'elles, que no és altra que Rosalía. Aquest és el seu últim avançament, Tongue.

0: El treball de la llar i les cures depèn majoritàriament de les dones migrades. Elles són les que s'ocupen de cuidar la nostra gent gran i, en molts casos, també els nostres infants. Més enllà de la seva doble vulnerabilitat com a dones i com a migrades, molts cops sense papers, cosa que les exposa a tota mena de violències, la gran majoria d'elles no tenen tampoc cap formació per fer la feina que fan. Sobretot això en parlem avui amb l'Anna Güell Joanola, coordinadora de formació a Grup MIFAS, que ha organitzat una acció formativa dirigida específicament a les dones migrades treballadores de la llar i les cures. La formació es fa a diversos llocs, un dels quals és Ripoll, concretament al Centre Cívic i Comunitari, els dissabtes a la tarda, del 26 de setembre fins al 12 de desembre. Hola, Anna.
1: Hola, què tal?
0: Bé, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies.
0: Darrere de la formació hi ha, com dèiem, el grup MIFAS, Èstia i Benestar Social. Èstia va fer una formació semblant fa un parell d'anys com a part del projecte Cures. Ens pots explicar breument què és MIFAS i quin paper té Èstia a la formació?
1: Sí. MIFAS és una entitat que associa persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial de les comarques gironines. I ens posem en l'àmbit de formació per poder donar resposta a les necessitats de les nostres persones, com molt bé has explicat, amb la dificultat que tenim de trobar persones amb formació tècnica per poder donar els serveis d'atenció

0: atenció a la dependència. Ens agrada treballar conjuntament i busquem entitats que ja estiguin també desenvolupant aquesta tasca per sumar esforços, i per això ja portem uns anys col·laborant amb Estia, perquè a cada territori doncs mirem de sumar amb les entitats que ja tenen expertesa i tenen trajectòria en aquest àmbit. Així que des del 2024 aquí a Ripoll hem fet diferents formacions de la mà d'Estia i també col·laborant amb l'administració pública, amb els serveis socials, serveis d'acollida i serveis d'ocupació, perquè tenim aquest repte de poder oferir una bona acollida i acompanyament per reconèixer els seus drets com a treballadores de les persones que cuiden, però també una bona cura per a les persones que reben, no?, aquestes atencions. I tenim el repte de començar des de zero, perquè moltes de les persones, com molt bé has explicat, estan fent la feina sense cap tipus de formació. Llavors, aquesta formació que farem ara de 48 hores, de 12 sessions, és el primer nivell d'aquest camí de professionalització. Té una qüestió també afegida que és important, que els hi serveix a les persones participants, perquè la farem en català, i també doncs explicarem els recursos de la comarca i explicarem també les tècniques de recerca de feina. Els hi serveix per acreditar els mòduls A, B i C d'acollida, que són unes formacions necessàries per llavors poder avançar en el procés d'obtenir el permís de residència i treball de moltes de les persones. Per tant, comencem a posar les bases de la formació professional i, a més, doncs, sumem doncs, tot aquest coneixement dels recursos i de la cerca de feina imprescindibles per poder doncs, anar avançant en aquesta tasca de poder ser treballadores de ple dret.
1: La formació és llarga i això, com deies, toca diversos temes i no només de cures. No sé si per tu quin seria el més important.
0: Bueno, jo penso que totes les sessions han estat molt ben pensades perquè realment hi hagi el que considerem que és essencial perquè elles puguin conèixer com funcionem, no? Són persones que venen de fora, que tenen referents de funcionament, de recursos, d'on adreçar-se, diferents, i cal que coneguin doncs, com funcionem aquí. Per això doncs, té aquesta part. I després també les tècniques bàsiques d'atenció a la persona, que són essencials perquè puguin desenvolupar la seva feina amb seguretat per elles mateixes i per les persones que cuiden.
1: Com funcionarà? No sé si hi ha un tema cada dissabte o com...
0: Sí, es fa els dissabtes perquè majorment és el moment que elles tenen disponibilitat a la tarda. Per això hem posat aquest dia, perquè és el que ha manifestat la majoria de persones interessades que els hi va millor per poder-lo fer. I fem ara, just abans de festes de Nadal, que després ja és un període una mica més complex, que solen haver-hi variacions en les disponibilitats. I també perquè després, de cares a l'any que ve, puguin seguir el seu procés professionalitzador, perquè, com us comentava, aquests cursos inicials és el primer pas amb l'objectiu de que puguin assolir el certificat de professionalitat, que és la formació professional mínima obligatòria per poder treballar com a cuidadora. I llavors doncs, també se'ls ofereix cursos de preparació, perquè per poder entrar a fer el certificat de professionalitat, la majoria de participants no tenen estudis homologats aquí en el nostre estat, i per això cal que facin les proves d'accés. Així que per això també la importància de que aprenguin català, perquè hi ha unes proves de comprensió oral i escrita, perquè puguin seguir tots els mòduls correctament, i també hi ha unes proves de matemàtiques, perquè també és important que hi hagi un coneixement en tot aquest àmbit professional per poder fer bé les mesures, bueno, moltes qüestions que són importants en l'atenció sociosanitària. També doncs, hi ha aquesta possibilitat de seguir el procés l'any vinent amb noves formacions per poder anar avançant i poder arribar a fer el certificat de professionalitat.
1: Ara ho deies, que també el català i les eines digitals també són importants i també és una de les coses que també abordeu,
0: Que també abordem, sí, per com us deia, perquè la realitat és que volem que tinguin aquesta base per poder realment desenvolupar-se en el nostre entorn, en l'entorn concret de l'àmbit professional de l'atenció a les persones en situació de dependència.
1: Moltes d'aquestes dones, si no la majoria, treballen sense contracte i amb condicions molt precàries. Això es deu principalment al fet que molts cops estan en situació irregular, oi?
0: Sí. La majoria de persones, el fet de treballar en un domicili, quan arriben, és una via de sortida perquè resol l'ocupació, la necessitat de tenir uns ingressos, i resol l'habitatge, que també és un altre tema complex en els nostres dies, de poder trobar doncs un espai per viure.
1: De fet, això, hi ha gent que potser fa aquest tipus de contractacions o de no contractacions, és a dir, sense coneixement, i en d'altres que potser sí, vull dir, potser hi ha gent que no té consciència de quines conseqüències té que aquestes dones treballin sense contracte o amb contractes parcials que no reflecteixin les hores reals treballades. Quines conseqüències té això per elles?
0: Bueno, la realitat és que, sobretot, primer de tot, el que dius és molt cert, moltes no tenen consciència, no, de la situació, dels drets, no? Per això també aquesta formació que, com t'explicava, tenim una part doncs d'explicar el context laboral, no? Quins són els drets i deures de les persones treballadores en l'àmbit de l'atenció a la dependència, perquè és molt important que elles siguin conscients de què poden demanar, però també què han d'oferir com a persona treballadora, no? Que hi ha una formació mínima obligatòria, que han de tenir uns coneixements per això, i també perquè puguin conèixer tot el procés del marc d'estrangeria, perquè també no és senzill els requisits per poder assolir el permís de residència i treball mínim necessari per poder assolir doncs aquest reconeixement de treballadores de ple dret.
1: Sense, i això, ja, per dir-ho així potser resumint, això, hi ha temes de cotització, d'atur, de jubilació, de riscos laborals, no? També.
0: Sí, també. I les acompanyem també perquè ara, que això encara és... Si encara tenim molts reptes per informar, no? També ara aquí a Ripoll farem una exposició que hem fet un recull de les vivències de moltes de les participants en els nostres programes, perquè després també hi ha la part de informar i donar a conèixer a les treballadores, però també la part d'informar i sensibilitzar a les famílies ocupadores, a les persones en situació de dependència i el seu entorn. I per això, doncs, a part de la formació, també fem altres accions, com aquesta exposició que també portarem a terme, perquè també és molt important que qui dona feina sàpiga en quin punt està, quin hauria de ser el marc adient per aquesta relació laboral.
1: Sense menys tenir per res els casos de condicions humiliants i denunciables, la realitat és que també moltes famílies depenen d'aquestes dones per cuidar els seus pares, mares o avis, i que la majoria de famílies no poden assumir les despeses de contractar una persona tantes hores com la necessiten, o... I aquest problema també, no?
0: Sí, tenim un repte molt gran en l'atenció a la dependència, de poder realment oferir els recursos necessaris perquè aquesta atenció pugui ser digna, no? La cura digna, que dèiem, digna per totes les parts. Aquí hi ha un repte molt gran. Tenim unes mancances estratosfèriques, infinites, en l'aplicació de la llei de la dependència, que fan que, malauradament, recaigui doncs sobre la mateixa persona o els seus familiars la majoria de despeses, també per al retras que hi ha en el reconeixement d'aquesta valoració de la dependència, que molt sovint s'allarga molt en el temps i fa que no puguin arribar els recursos de suport als que es té dret. Llavors, clar, això genera moltes vulnerabilitats a poc sí que penso que hem d'anar sensibilitzant perquè siguin les mínimes possibles en funció, perquè encara hi ha molt de desconeixement. Ho veus quan s'adrecen persones a preguntar per serveis, no? Encara tenim una tasca molt important de poder fer aquesta sensibilització i aquesta informació a les famílies ocupadores. Ara hem viscut un moment històric amb tot el procés de regulació que està donant doncs, forces contractacions i la realitat és que veiem que hem d'anar buscant vies per poder facilitar, perquè clar, el fet de que les persones hagin de viure 2 anys per poder començar un procés d'arrelament situa en un entorn de vulnerabilitat segura i a vegades sí que hi ha gent que no vol, però sí que hi ha gent que li agradaria contractar la persona que ha conegut i que realment és una relació molt íntima, si hi ha hagut aquest vincle, i no tenim mitjans legals per fer-ho. Això també és una altra eina que caldria explorar i veure vies per poder solventar.
1: Tres preguntes per acabar. Heu vist casos, perquè com hem comentat no és la primera vegada que feu formacions d'aquest tipus, heu vist casos en què un cop formades les dones han aconseguit millorar les seves condicions laborals? No sé si en podeu fer un seguiment.
0: Sí. Ara ja tenim diverses edicions de grups que han arribat fins a poder formar-se en el certificat de professionalitat. I la realitat és que tenim un repte molt gran respecte a condicions laborals que es poden oferir en el sector de l'atenció a la dependència respecte a altres sectors. I hem vist com molt bones professionals, malauradament, perquè al final tu també necessites uns recursos per subsistir, han saltat a altres sectors d'activitat perquè realment les condicions del sector de l'atenció a la dependència són molt de mínims. Molt de mínims. I això també com a professionals ens sap greu que es perdin persones que veus que són vocacionals i que serien molt bones fent aquesta feina perquè al final necessiten també uns recursos per viure i els troben més fàcilment en altres sectors que no pas en l'àmbit de l'atenció a la dependència. L'itinerari tipus majoritàriament és que quan les dones assoleixen el certificat de professionalitat, majoritàriament n'hi ha un percentatge molt petit que prefereix mantenir-se en els domicilis. La majoria prefereixen treballar en institucions que tenen una estabilitat més gran que no pas la dels serveis d'atenció a domicili, que sabem que són temporals, perquè sabem que és acompanyament a un procés que té una data de fi. I normalment l'itinerari més tipus és que deixen els domicilis i passen a treballar a institucions. I llavors, a vegades, doncs, hi ha l'altra part, que després de treballar un temps a institucions veuen que el que els surt més rentable és anar amb un supermercat.
1: És curiós, la dicotomia, perquè a vegades també passa que justament a institucions troben, com que hi ha precarietat per tot arreu, troben dificultat per trobar persones, no?, que tinguin cura d'altres persones, i moltes vegades no hi ha aquesta vocació, sinó que és una oportunitat laboral, però com que hi ha aquesta precarietat, no hi ha persones formades i les persones que es formen justament també i que tenen vocació poder han d'anar a buscar altres feines. Realment no té cap mena de sentit.
0: Tenim un repte molt gran de posar en valor la cura de la vida.
1: Sí.
0: I aquí és un clam, perquè cada vegada aquest estiu ha sigut un estiu rere estiu i que ja fa uns quants anys que estem treballant la professionalització, no?, en aquest itinerari professionalitzador, però estiu rere estiu s'incrementa la dificultat per cobrir les substitucions de vacances. Ja durant l'any és complexa, però com que tothom ha de descansar i majoritàriament les peticions són a l'estiu, tenim una allau d'ofertes que moltes vegades no pots donar resposta perquè ja totes les persones disponibles estan ocupades.
1: Sí. Ara sí, per anar acabant, entenc que més enllà dels continguts tècnics, això, compartir aquest espai per a aquestes dones que hi participen també deu ser molt important, no?, com a per crear xarxa, com a espai de suport mutu.
0: Sí, és imprescindible perquè treballar d'interna és una feina molt complexa, és una feina molt absorbent i que fa molta falta que puguis trobar espais d'aquest suport mutu per poder sostenir totes les qüestions complexes que es mouen en aquest servei d'atenció a la persona. Llavors, a part de la formació, és aquesta xarxa de suport mutu que per això doncs, també fem altres tipus d'activitats com exposicions, fem jornades de trobada simplement per al fet de poder seguir compartint, no? Compartint i poder seguir gestionant aquestes emocions complexes que es generen en aquesta professió de cuidadora.
1: Perdona, t'havia dit que ja era l'última i no en faig una més, que se m'ha acudit ara.
0: Molt bé, molt bé.
1: No, no, em refereixo que també, suposo que també potser us trobeu amb dificultats a l'hora de fer arribar aquest tipus de recursos com aquesta formació, dones que sovint tenen jornades laborals molt exigents o que potser, com que això, que són perfil de dones migrades, potser no estan escoltant ara aquesta entrevista en català i perquè doncs poder treballar i no poden, no? No sé si us troba dificultats.
0: Bueno, la realitat és que en els anys veiem que la xarxa funciona, que realment el fet de que ja portem doncs, aquests diferents edicions de formació, el boca a orella ara ja ens aporta moltes persones que ja s'adrecen a nosaltres perquè alguna companya, alguna persona del seu país, quan ha anat a l'església, vull dir que és molt important el fet de poder ser entitats que tenim una activitat continuada i així les persones ja es poden anar adreçant a nosaltres independentment de si el curs està obert o no, el que tu deies, poder mantenir també oberts aquests grups de suport mutu que permeten a poc anar visibilitzant aquestes persones que, si no, el fet de treballar d'interna fa que sigui difícil d'arribar-hi, no? I a nosaltres ens va molt bé el boca a orella entre les mateixes participants. Això ha anat nodrint molt la quantitat de persones que s'adrecen ha anat augmentant exponencialment i a part de que treballem en xarxa amb tots els agents del territori, també jo valoro molt el boca a orella el fet de que les mateixes dones li recomanen a una altra companya que pugui venir a participar en el procés.
1: Doncs Anna, ara sí, moltíssimes gràcies. Hem parlat amb Anna Güell,
0: Molt
1: coordinadora
0: bé.
1: de formació grup MIFAS, d'aquesta formació tan interessant. Esperem que sigui tot un èxit i sobretot que aquesta situació de fons, l'anem arreglant. Com deies, ens quedem amb això, que
0: I
1: tenim
0: tant.
1: molta feina.
0: Tenim molta feina, sí, moltes gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Adéu,
1: Adéu.
0: merci.
1: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
2: La veu de Sant Joan, també per internet.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
2: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Plan Uncat. És que part de les incidències, afectacions als aiguats han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xafa i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
1: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, on està tallat el trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.
4: Hola, Anna i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9 i mitja de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors, i la Joan de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, la Joan de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, tothom, el tècnic, tot. No sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES alert una altra vegada. Aleshores, finalment sí, la vam poder fer. Vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb l'escenografia, amb els actors que havien llegit el text, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada, gràcies.
0: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
5: Doncs sí.
0: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
5: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat i ens ho hem passat molt bé, no trobes?
0: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
5: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
0: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
5: Vinga.
0: Jo crec que ho tinc bastant clar.
5: Sí, i què seria?
0: Demà t'ho dic.
6: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, que no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
0: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
7: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
0: I per què? Per què t'agraden especialment?
7: Bueno, m'agraden perquè per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
0: I és per això que per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les
7: sí.
0: flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa,
7: una flor. Sí. Clar, en realitat tota la natura, no? Té com aquesta bellesa, no? I és, té com una... En realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no? I potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
0: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
7: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre m'ha estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui que era molt petit, perquè jo era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
0: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
7: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
0: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare, doncs, era...
7: El meu pare és enginyer agrònom.
0: Enginyer sí. agrònom, la mare tenia un negoci de flors.
7: Sí, sí, sí.
0: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
7: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia, dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
0: I com arribar a un microbiòleg?
7: Sí.
0: A mestre florista?
7: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquestes coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara i un dia venint a sopar vaig veure que veia aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure en cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
0: Però tu tenies una altra feina aleshores.
7: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare ho... se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola d'Art Floral de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia i diu, Xavi, has d'estudiar, com si hagués d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
0: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
7: Sí, bueno, de fet, és formació de FP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tindre aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
0: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això. No?
7: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfarrar flors, bueno, aquest tipus de coses.
0: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
7: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls d'FP.
0: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
7: Sí, sempre s'ha dit igual.
0: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
7: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
0: Muguet, Muguet és una flor.
7: És una flor.
0: No és gaire coneguda aquí.
7: No és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitzen gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
0: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig a descobrir amb vosaltres,
7: sí,
0: aquest any, això.
7: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
0: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
7: Sí.
0: Per demanar perdó...
7: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algú més habitual de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
0: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
7: No cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
0: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
7: Ostres, clar... Depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser alguna cosa de contrastos o alguna cosa de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
0: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura... Nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
7: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi, totes són bones.
0: I la col·locació també. Em deies abans que respirin, que... Clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
7: Sí,
0: o...
7: clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
0: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres? O...
7: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
0: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
7: Sí,
0: una mica
7: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors, li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt, també, i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
0: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
7: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen doncs, perquè els agrada una mica com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
0: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte
7: exacte
0: de quan toca, no la mate... o sigui, no tot l'any.
7: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies que podem dir el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors em sembla realment innecessari.
0: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
7: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... És complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda el que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
0: I es fan proves, com el restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas directe?
7: No s'acostuma a fer. El que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... Com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o alguna que utilitzarem el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim. Però proves com a tal poques vegades en fem.
0: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments,
7: sí.
0: O tu com en dius?
7: No, arranjaments.
0: Arranjaments per una peli.
7: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars, i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
0: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i
7: són
0: hores i hores.
7: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia. Per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia. I els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual, i aleshores que fem, els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
0: Aprofito per preguntar-te com hem de cuidar un ram de flors?
7: Superimportant que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
0: De l'aixeta o...?
7: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
0: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
7: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant, que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
8: Mama, Què et ve al cap si et dic Rambla 54?
9: Rambla 54 és el meu lloc al món.
10: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

0: Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem? Doncs mira, hi ha un mètode per saber-ho fer i fer-ho fàcil. És un mètode que l'ha dissenyat Joan Manel Riera, que és coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, que ha plantejat una sèrie de preguntes per descriure el cant i acabar dibuixant-ne una caricatura, el que vindria a ser una mena de partitura, un sonograma de traç gruixut. N'aprendrem amb un dels deixebles de Riera, consultor ambiental i aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cants dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cants, que no dels ocells, dels cants, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, eh?, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic, on després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, oh, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop dius si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells, i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, pu, pu, aquest despertador natural, aquesta murga, que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, pu, pu, pu, pu, pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca, però amb 5 cops. Pu, pu, pu, pu, pu. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. Pu, pu, pu. Pu-pu-pu. I la garça, que fa com unes maraques, el gavià argentat. caramba! I altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava, i rossinyol, també, aquest dia és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode a l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen. Els ocells, clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en un alzinar d'allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai, també a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aiguestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
2: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
3: Rambla 54.
2: Ara tu, mama.
4: Rambla 54.
2: I ara ho dieu los dos a la vegada quan digui 3, 2, 1, vale?
4: Rambla 54.

0: Rambla 54.
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la perla de la Rosalia, no, d'arracades de les orelles, de les de veritat. Bé, en sí. Realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, simplement que pues, un joier és qui ven les joies i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, seria este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, aprecia que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun... Sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que o sigui, és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i de l'artesania i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant en aquests llocs i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: i de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on expliques molt bé aquest tipus de

0: Preguntes que et fan, i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
1: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir, i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça, o és que no la necessites, però car no és.
0: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí, a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
1: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència del procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que jo penso que és una experiència única i màgica.
2: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, si, sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
1: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sorti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, quin preu té.
0: I tant, sí, sí.
2: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
0: Sí,
2: explica'ns,
0: sí,
2: explica'ns una mica.
1: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat t'entina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, pues també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
0: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'he anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
2: Sí, sí, i està bé que sigui així, i està bé que sigui així.
0: Inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
1: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaurios, i això a mi em sembla fantàstic.
0: I tant, sí.
1: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
2: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
1: exacte.
2: Això.
1: Exacte.
0: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
1: Exacte.
0: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí,
2: tant,
0: perquè, com
2: tant.
0: Deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
1: Exacte.
2: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
0: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
2: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
1: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegis, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
0: De doncs, Tortosa al món, diríem.
2: Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
2: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo. I a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
2: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord d'Itela, l'Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la Plana de Lleida i la Plana Central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
2: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors.
2: Quina senyora veu, el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu «hi havia una vegada». Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria «hi havia una vegada», tot neutre, i ell ha començat dient «hi havia». I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient una vegada. I aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
2: Per tant, d'alguna manera, agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
6: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
7: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions en ista, un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
2: Jordi, hem de desmentir un mite perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
6: Doncs sí, és important matisar-ho perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins a la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
2: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
6: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
7: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un codadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
2: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un codadell, oi?
6: Sí, un codadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
2: Sí.
6: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem codadell.
2: Doncs apuntat aquest codadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
6: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.

El món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament, aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, jo allò va ser... Els ulls em van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig a la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo. Especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hòstia, doncs d'esta flor s'ha filat. Vull dir que roba de cotó. I havia aquelles plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Vull dir, que treballen les llanes que filen. El cotó no el treballa ningú, no. I vaig començar a fer-me els usos per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho perquè feia com pot ser que ningú m'ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Ell s'agafa els coneixements de les robes que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta collir cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, un sobre que ja m'havia cultivat i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, però si plantes, plantacions de cotó, les planten menudetes perquè hi haguin més plantes, es planten més juntes. Aquí el primer any es van plantar totes juntetes i van fer, pues, en van fer de la mitat d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer les llavors de 1,5 metres a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Ara fa uns 3 anys o així vam posar el recagoteo. Hem tingut que aprendre com se cullen, quan. Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, no ho he anat tirant totes les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us ho haguéssim ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió menut t'agraïsca i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, sí, és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar i dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre. Un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55 al 68, s'hi va cultivar molt de cotó, no sé si ho has sentit dir, s'hi va cultivar molt, vale? Jo el recordo però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca escrita, cosa escrita de cotó i documents, apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tíquet dels llavors que li van donar en aquella època per a cultivar, i els quilos, un full de mà, no costant de dia tants quilos. I crec que és, doncs, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. En ves que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó. Això va començar el 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I estos tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no ho sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo ho veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no? I les meves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. El canvi m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, està, ho entens? Però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem la música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha, bueno, s'ha malbaratat el plan que teníem, no? Que és anar a ballar una mica i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots del PP, Vox i Junts. El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que les iniciatives incorporen algunes modificacions, però que mantenen l'essència de les propostes originals a mesures com bonificacions fiscals i per evitar desnonaments. També es concreta que els préstecs sense interessos de l'ICO per a la compra d'un primer habitatge estarán dotados en 10.000 millones.
2: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I el govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: I el Tribunal Suprem ha donat un termini improrrogable de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions abans de decidir sobre el recurs i les qüestions plantejades respecte a la famosa llei de nets. Així ho ha acordat després que dilluns Vox i Justitia Europa hi registressin nous escrits en relació a la inscripció del cens electoral dels residents absents a l'estranger. Ho fa tenint en compte la circumstància sobrevinguda de l'avançament electoral el 29 de novembre. I presó provisional comunicada i sense fiança per un dels homes detinguts per la mort violenta d'un tercer individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta a Lleida. Per l'altre restat, el jutjat ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer mensualment. I a Granollers, 400 persones, més de 400 persones, de fet, participen en l'operatiu de rescat d'un nen de 12 anys desaparegut diumenge, recordem-ho, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat després dels aiguats. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de soterranis.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, Protecció Civil envia un SLR per avisar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Durant aquesta propera hora demana extremar precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Recordeu, sempre en cas d'emergència s'ha de contactar el 112. I entrem en matèria perquè l'expresident Carles Puigdemont compareix en breu, estava previst a les 6, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig per fer una declaració institucional per valorar les decisions del Tribunal Constitucional i el Suprem. Ho fa des de la Casa de la República a Waterloo. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha considerat que aquest pas no és un final, sinó un inici de l'etapa de normalitat on Catalunya pot avançar cohesionada.
2: Amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: La portaveu ha garantit que quan retorni a Catalunya, Puigdemont s'ha rebut al Palau de la Generalitat pel president Salvador Illa, com s'ha fet amb altres. I en una declaració institucional, tot just fa uns minuts, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos. Rull ha celebrat la resolució, però ha dit que arriba massa tard.
3: Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament.
1: El president del Parlament espera que la cambra que presideix doni la benvinguda amb tots els honors als també diputats, ha recordat Carles Puigdemont i Lluís Puig. I els 11 detinguts rebuts pels jutjats de Guàrdia de Barcelona pels aldarulls registrats després de la manifestació per l'habitatge encara de llibertat a disposició dels jutjats. Els procediments estan oberts per delictes de desordre públic, danys amb incendi i atemptat als agents d'autoritat. Del total de 13 detinguts, dilluns a la nit, 2 ja havien quedat en llibertat i aquesta tarda han passat a disposició judicial els altres 11. Thank you.

0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop Emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això com sempre aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. En una declaració institucional des de la Casa de la República Waterloo, Bèlgica, després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. Puigdemont ha considerat que amb la sentència de l'òrgan judicial s'ha acabat el marge per manipular i retorçar, ha dit, l'aplicació de l'amnistia. Ha assegurat que no va marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya, i que el seu retorn serà de la mateixa manera.
2: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: I els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C32 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després que Protecció Civil hagi enviat un SLR per alertar de pluges localment intenses en aquesta comarca i al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta durant la pròxima hora. El cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45, 14 dels quals a Xerta, i la resta a Benifallet, a Alfara de Carles i al Duver. Les pluges torrencials en aquesta zona han obligat a tallar 4 carreteres per inundacions o esllavissades. I l'Ajuntament de Granollers ha tancat equipaments municipals i ha suspès activitats culturals i esportives per l'alerta de noves pluges que poden afectar el litoral i prelitoral de Catalunya aquesta tarda. El municipi ha estat, recordem, un dels grans afectats per les precipitacions aquest cap de setmana, i de dilluns el consistori recomana limitar la mobilitat. I presó provisional per als 3 detinguts per ferir a 2 trets als guàrdies civils a Terrassa. Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per aquests 3 detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra els agents de l'autoritat. I dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Avui a Fontajau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol de la Casbayo. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Protecció Civil ha enviat un nou SLR als telèfons mòbils situats al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva, amb la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. Es demana extremar les precaucions. Hem de dir que hi ha 11 comarques en aquest moment que estan en perill de pluges torrencials i estem pendents d'una compareixença d'Interior per veure com està la situació, perquè a més els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua al municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després, precisament, que Protecció Civil hagués enviat un SLR per l'alertar de pluges localment molt intenses en aquesta comarca i també al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En total, el cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 per acumulació d'aigua. La majoria, com us dèiem, a Xerta, però també a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Atenció, perquè a hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja, en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i, per esllavissades, la C-43 a Benifallet. Dir també que aquestes pluges dels darrers dies, no solament les d'ahir, no solament les d'avui i les del cap de setmana, han deixat al descobert les costures, podríem dir, del territori, en especial a rius, carreteres i vies fèrries. A la xarxa hem parlat amb el secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Norberto Larriba, que ha dit que hi ha zones en què s'ha construït durant anys que hauran de prendre hores d'ara decisions.
2: També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici i hi hauran urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer.
1: Estarem molt atents a veure com evoluciona les properes hores. Dir-vos que ja tenim dates per l'accés a la Universitat a les Pau, les properes, l'any vinent, 1, 2 i 3 de juny, mentre que l'extraordinària serà el 6, el 7 i el 8 de juliol. Recordem que l'any vinent ja no es faran el mes de setembre, sinó que es faran el mes de juliol. I el Design Hub reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Batista en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà una altra fita amb aquest centre que treballa per renovar-se.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un dels èxits, el darrer single d'aquesta cantant emergent de l'afropop, Roselyn Layo. Des de Costa d'Ivori, Roselyn Layo treu el seu segon disc i ho fa doncs, buscant, en aquest cas, doncs, la col·laboració de Fatoumata Diawara. De fet, a principis d'aquest 2026 publicava el segon disc i ara ja aquest single amb Fatoumata Diawara, que aquí al programa ja sabem molt bé que aquesta dona és una diva actualment a les músiques africanes. Per tant, que un artista emergent amb molt d'èxit tant a Costa d'Ivori com a França, com Roselyn Layo la busqui, doncs és ben normal. I no és l'única, perquè per això doncs, avui al programa comencem amb dos singles que protagonitza Fatoumata Diawara amb dos artistes emergents. Acabem de sentir Roselyn Layo i ara Malakai, aquest jove de Bamako, a Mali, que era un futbolista i s'ha convertit doncs, en un cantant d'èxit. Malakai i Fatoumata Diawara, Tonka.

Malakai, amb Fatoumata Diawara, que ens ha portat dos singles en els quals participa i que acompanyen dos artistes emergents de l'afropop, Roselyn Layo i Malakai. I la segona novetat que tenim avui també són singles que anuncien el segon disc de llarga durada d'Analua Cayano. Per tant, fem una tamborella important per anar-nos-en a Portugal a sentir aquesta dona que renova el folklore d'una manera realment personal. Analua Cayano, Mais Um.

Analua Cayano, després d'aquell disc que ens va agradar tant, que es deia, doncs, Vou ficar neste quadrado, això era l'any 2024, i després de l'EP anterior, doncs, aquesta dona s'embarca en un nou disc, i ho fa d'aquesta manera, coral, divertida, amb sentit de l'humor i donant-li una volta, més aviat una tamborella important al folklore des de Portugal. Amb ajuda sempre, doncs, d'instruments analògics, però també de la tecnologia. Hem sentit aquest Um Mais Um i tenim un segon single que ja podem escoltar d'aquest proper disc i es diu Uma Vida a Menos. Aquí la tenim, Analua Cayano. Esperem el disc sencer per seguir-lo escoltant.

La nostra descoberta aquesta setmana són els singles del nou disc de Bandua, aquest duo de Portugal, de la regió de la Beira Baixa. Com hem pogut sentir, el que fan és redescobrir el folklore a través de la tecnologia i d'una estètica i d'una factura, doncs, molt contemporània. Evidentment, aquest paisatge sonor, doncs, té molt d'electrònic, però també, doncs, aquesta cançó en portuguès que alhora té una tradició, doncs, centenària. Aquí va un segon single de Bandua d'aquest 2026, Flor do Rosario.

I per acabar de descobrir aquest duo que formen Edgar Valente i Bernardo Daddario, que es fa dir Tempura, doncs hauríem d'anar a aquell disc de 2022. El disc es va dir Bandua, igual que el nom del duo, i aquí hi ha un bon exemple d'aquest folklore portuguès revisitat de forma contemporània. Borbolé.

Songoy Blues seran a Barcelona, tornen a Barcelona amb aquest disc, que és un disc en el qual ells tornen a les arrels. El quart disc de Songoy Blues, que es va dir Heritage, herència, i en el qual ells tornen, això com dèiem, a la música tradicional del Timbuktu, de la ciutat de Timbuktu al nord de Mali. Songoy Blues, una de les bandes que ens ha agradat molt aquí al programa en tots els discos que han fet, sobretot doncs també amb aquell primer disc que va sorprendre tothom, que es va dir Music in Exile, i que de fet explicava que havien hagut de marxar de la seva ciutat de Timbuktu per anar a Bamako, i aquest exili era forçat pel que significava doncs l'entrada dels diguem-ne dels jihadistes islàmics a la ciutat de Timbuktu. I quan algú es vol dedicar a la música, doncs s'ha d'exilar. És el que els va passar a aquests quatre joves, que ja no són tan joves, i estem parlant doncs de 2013, ara fa això, 13 anys, i que han publicat ja fa també uns quants mesos, i el vam escoltar aquí, el disc Heritage. Seran a la sala Upload, la sala del poble espanyol, el proper 20 d'octubre. Songoy Blues, una de les bandes de capçalera aquí al programa. Un altre tema d'aquest disc, Heritage, herència.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Avui el nostre record és per Mighty Sparrow, el rei del Calypso. Aquest home va morir ara el dia 27 de setembre amb 91 anys. Havia tingut un èxit importantíssim doncs, a finals dels anys 50 i principis dels 60, sobretot això, a finals dels 50, quan era encara molt jove. Aquest disc que hem sentit, doncs, aquest tema, Sparrow is a Bird, doncs, ve d'un disc de llavors, de finals dels 50, This is Sparrow. I va ser el rei del Calypso doncs, perquè va viure a Trinitat, a la illa de Trinitat, i aquest gènere del calipso, doncs, va ser ell un dels qui el va eixamplar arreu del món. Mighty Sparrow, que se'ns ha mort el passat 27 de setembre. Anem a buscar un tema, en aquest cas, d'un disc dels anys 70, Hot and Sweet, i un tema que potser a més d'un li sona. Mr. Walker, Calypso amb Mighty Sparrow.

Mighty Sparrow va ser coetani de Harry Belafonte en aquests finals dels anys 50, amb aquesta eclosió del calipso. També doncs, va interpretar amb èxit també doncs, l'altre gènere de Trinidad i Tobago, la soca. Bé, avui el nostre record és per Mighty Sparrow, que ha mort el passat 27 de setembre. I cap millor manera de fer-ho que doncs, tornar a escoltar aquest tema que acabem de sentir, però ara en la versió d'una banda molt nostra. Els Doctor Calypso, en el seu disc de 2013, Sempre Endavant, doncs hi havia una versió de Mr. Walker. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Calypso.

0: pluges. I és que hi ha 11 comarques afectades, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà.
1: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
0: I la consellera Nuria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passar la mitjanit i ha demanat a la població evitar les zones inundables i avançar la seva mobilitat en cas del que sigui possible, justificant les alertes a bona part de comarques del litoral, insistint que hi ha previsió de pluges intenses. A més, ha dit que a partir de demà plourà, però que ja no serà pluja torrencial.
2: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
0: Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, la carretera C12, aquesta tarda. Els serveis s'han produït després de que Protecció Civil hagi enviat un SALER per alertar de pluges localment intenses en aquesta comarca i al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. El cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 a Xerta, com us dèiem, a Jesús, a Roquetes, a Benifallet, a Alfara de Carles i al Duc. A hores d'ara hi ha tallades la C12 a Xerta, la C7 a Miami Platja en sentit sud, la T302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades també la C43 a Benifallet. Molt atents al cel i a la previsió de pluges.

0: de campa.
1: Aquesta setmana al Mixtures comencem amb els singles d'Afropop emergent, en els quals participa Fatoumata Diawara. Seguim amb els nous singles del nou disc d'Analua Cayano. Descobrim el duo també portuguès Bandua, recomanem el concert de Songo i Blues a Barcelona i tenim un record pel rei del calipso Mighty Sparrow. Tot això, com sempre, aquí a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues,

fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et fa el cor, la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Albert Sabater. Alerta per pluges torrencials que afecta fins a 11 comarques, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
1: La consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passada la mitjanit i ha demanat a la població evitar zones inundables i avançar la seva mobilitat en el cas que sigui possible. Parlon ha explicat que a partir de demà ha de continuar la pluja, però ja no serà pluja torrencial.
3: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
1: A hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-3422 al Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C-43 a Benifallet. Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 durant aquesta tarda. L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. Ho ha dit en una declaració institucional des de la Casa de la República a Waterloo i després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. Puigdemont considera que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular i retorça l'aplicació de l'amnistia. L'expresident ha assegurat que no va marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya, i el seu retorn serà de la mateixa manera. I els sindicats laborals preparen la vaga general pels salaris i l'habitatge anunciada aquest dilluns després de l'onada de protestes arran del cas Mari Carmen. I fins aquí el Notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien. Peyu,
5: si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquesta

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom, 6 d'octubre de 2026. I un dia com avui de 1934, la metgessa Gabrielle Charlotte Levy moria a París a l'edat de 48 anys a causa d'un trastorn del sistema nerviós. Nascuda en una família de classe mitjana, Gabrielle Charlotte Levy va decidir estudiar medicina quan gairebé cap dona ho feia, i quan tenia 25 anys es va matricular com a alumna externa en diversos hospitals fins a llicenciar-se l'any 1918. El seu principal mentor va ser el neuròleg Pierre Marie, amb qui va col·laborar en l'estudi de les conseqüències neurològiques de les ferides de la Primera Guerra Mundial, entre altres camps de la neurologia. La seva tesi doctoral tractava sobre les seqüeles tardanes de l'encefalitis epidèmica, un treball que es va convertir en una referència mundial en neurologia. Levy es va centrar també en la recerca del trastorn que avui porta el seu nom, la síndrome de Ruse-Levy, una polineuropatia hereditària que va descobrir junt amb el neuropatòleg Gustave Roussy, coneguda professionalment pel seu rigor científic i la seva perseverança. Segons el mateix Roussy, sovint apareixia com a segona autora en articles, tot i haver fet la major part del treball. Levy va publicar també treballs sobre radioteràpia per a tumors cerebrals i sobre diabetis insípida arran de traumatismes cranials, i va col·laborar amb neuròlegs francesos destacats a l'època. Curiosament va morir d'un trastorn del sistema nerviós. I un dia com avui de 1972, David Bowie gravava els seus estudis de RCA a Nova York, de Gin Jenny, el tema que va encapçalar les llistes d'èxits britàniques durant 13 setmanes i que va ser inclosa a la Dinner Scene, porta aquest nom, de Jane Jenny.

0: Eloi Vilà és periodista, escriptor i guionista. Si us costa posar-li cara, segurament el vau veure més d'un cop entrevistant gent diversa des del cotxe al cotxe, o més darrerament tornant a recuperar històries de guerra a la tercera temporada de Quanta Guerra. Destaquem aquest programa perquè també sobre memòria històrica i relats vinculats a la Guerra Civil van la majoria dels llibres que ha escrit, com l'últim, El silenci heretat, publicat fa menys d'un mes, i també La història o històries, que vindrà a explicar-nos aquest pròxim dissabte al Teatre Centre amb De bales i cigrons corcats. Hola, Eloi.
1: Bon dia.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Home, és un plaer, home, tinc una certa vinculació aquí amb Sant Joan.
0: Sí? Explica'ns-la.
1: Sí, sí. Bueno, l'explico, mira, el meu pare és de Camprodon, i tota la família, part de pares de Camprodon, i el meu pare jugava a futbol amb la Badesenc, va jugar a futbol amb la Badesenc fa molts anys.
0: Ostres!
1: I sempre me'n parla molt, amb molta estima, sí? Mm-hmm. Amb un equip que van quedar campions de Lliga, imagina't.
0: Ostres, sí, sí, poder... que vam, devíem pujar potser a primera preferent o... no sé.
1: Clar, pensa que el meu pare té 86 anys, jugava amb 20, estem parlant de 66 anys enrere. No me'n recordo, no, va dir si vam pujar de categoria, però no recordo exactament.
0: Sí, no, sí, no, buscarem. Ho saben aquí Sant Joan, això, o no?
1: Ah, no ho sé si ho saben, no ho sé. No ho sé, però ja et dic, tinc aquesta vinculació amb el Ripollès i amb Sant Joan també.
0: Molt interessant. Fa molts anys que els teus projectes estan vinculats a la memòria històrica de la Guerra Civil. Diries que tot i que ens queda cada cop més lluny, potser hi ha la mateixa urgència o més de que recuperem la nostra memòria?
1: Bueno, la urgència cada vegada és més ferma, perquè cada vegada fem més tard, no?, a recuperar la memòria. Però bueno, aquest silenci és fruit de molts motius, no? És fruit de la por a la repressió, no? Els 40 anys de dictadura, i és por i vergonya, i no sé, jo a vegades em parlo amb gent i ara ens queden testimonis, però sí que ens queden testimonis de postguerra, no? I que són els nostres pares, perquè ens entenguem, no? Nosaltres som la generació dels nets que furguem en aquest dolor per desenterrar aquests silencis i entendre'ns una mica com som. I jo recordo, no?, com aquesta generació dels pares els deia, no us poseu en política, sobretot, no? Aquesta por que ha anat traspassant generacions, i que arribem nosaltres i diem, bueno, escolta'm, què va passar, no? Per què no en vau parlar, no? Per què no en vau parlar? Doncs bàsicament per aquesta por a la repressió. I ja fa temps que ja treballo en projectes vinculats a això. Va començar fa 15 anys amb un llibre que es deia Cartes des del front, i després doncs hem fet un programa que es diu Trinxeres, ja fa 10 anys, que recorríem l'últim front de la Guerra Civil aquí a Catalunya, i vam fer un capítol de l'exili, i de fet vam passar per aquí, per Sant Joan, caminant amunt, cap a Coll d'Ares, i fins a Prats de Molló, i vam acabar el capítol a Argelers, i ara doncs treballant amb el Quanta Guerra, que en farem una quarta temporada. Sí, però és urgent i necessari, i a més s'ajunta, jo crec, en un moment històric que tenim aquesta necessitat els nets perquè ens entenguem, no? I en un moment en què les generacions que venen darrere en saben ben poca cosa, i per tant d'aquí a la banalització del franquisme hi ha un pas, no? És una línia molt fina, no?
0: Sí.
1: I és necessari.
0: Sí, sí, en això tens raó, que l'actualitat doncs fa que sigui encara més urgent, sí, en aquest sentit el context actual ens hi porta. No sé si també és la història dels teus avis on s'inicia el teu interès tan gran per les històries silenciades.
1: No, perquè jo els avis pràcticament no els vaig conèixer, els meus avis, eren molt grans quan va esclatar la guerra, i no, per edat no els van enviar a la guerra, un era de Sant Sadurní d'Anoia i l'altre per part de mare i per part de pare de Camprodon. I no van anar a la guerra. I no, a mi em va caure per casualitat allò treballant, ja feia temps que treballava en temes de divulgació històrica d'altres projectes, i em van demanar allò a partir d'un feix de cartes. L'editorial em va dir, hòstia, per què no treballaries pas amb això, no? I vam pensar d'intentar reconstruir històries a partir de les cartes que rebien els soldats al front i que enviaven a casa. I aquí vaig començar, i llavors em va atrapar, i vaig veure aquesta necessitat també col·lectiva, i amb tot un grup de gent vinculats, doncs entres en aquest tema i no en pots sortir perquè veus la necessitat, perquè veus que és superinteressant. Sí. I de fet algunes històries d'aquest llibre que on comença tot, Cartes des del front, les explico en aquesta xerrada de dissabte, que és una cosa molt curiosa, perquè vull dir que no, jo no faig d'actor, jo faig una xerrada amb un univers musical i amb uns tempos, i és una experiència que em ve molt de gust. De fet t'he de dir que estrenem a Sant Joan, el que passa que no en fem com una, no n'hem fet allò un boom estrena, sinó que és una cosa així d'anar fent de mica en mica, saps? Sense, sense més pretensions, perquè vam fer una prova el mes de juliol a Hostalric amb família i amics, a veure si això funcionava, no? Si valia la pena fer-ho. I el primer lloc on el fem, diguéssim, va, vinga, fem-lo, és aquí Sant Joan, i em fa molta il·lusió. Estic molt content.
0: Doncs a nosaltres més, imagina't. Entenc que això, que també és interessant, això, aprofitar teatres com el nostre, no?, per fer també una petita prova, no?, de com funciona, de com respon, i a la vegada nosaltres és un luxe, vaja.
1: Sí, hi ha una cosa molt important que és aquest no tenir una pretensió més que explicar històries, no? Amb un format molt xulo, és molt, molt proper, molt íntim, molt, en el qual jo explico algunes d'aquestes històries, històries de tots aquests projectes i històries que dins d'aquests projectes m'han arribat i he conegut, que no estan explicades en cap d'aquests projectes, alguns sí, no? I llavors les explico d'una altra manera. És un univers molt, és un univers xulo. A mi em fa molta il·lusió, sí.
0: I com vas arribar a aquest format de teatre, monòleg o lectura?
1: Mira, jo faig xerrades sobre històries de la guerra quan m'ho demanen alguns instituts, quan m'ho demanen també... Hi ha una cosa que és molt xula, que són les aules d'extensió universitària de la gent gran arreu de Catalunya, i hi he participat, i participo quan puc, no?, quan el temps també m'ho permet. I un dia en Fel Feixedes, parlant amb ell, em va dir: hosti, això és molt xulo, podríem mirar de fer-ho en un teatre i arribar també a més gent, no? Perquè, clar, les aules d'extensió universitària són els associats, els instituts són els alumnes, no?, i poder arribar a més gent. I ho vam provar i ens funciona i és molt interessant, i llavors també té una cosa que és que tot intenta que sigui una mica coherent, no? Això que et deia, no més pretensions, no sóc un actor, no pretenc fer una obra de teatre, sinó explicar amb sinceritat i des de l'ànima aquestes històries, i que llavors també són projectes que econòmicament poden voltar, saps? Vull dir que no hi ha tampoc una pretensió més enllà d'això, d'explicar les històries i que sigui, doncs, un preu digne, vull dir que no. Però és així, vull dir, t'ho explico amb absoluta sinceritat, i em faria molta il·lusió que vingués molta gent aquí a Sant Joan i compartir aquesta, entre cometes, estrena, que no ho venem ni com a estrena, ni, saps? És això, no? No volem fer un boom, però sí ser-hi i explicar les coses com són.
0: Dèiem això, que encara hi ha com un tabú, o que a vegades costa parlar sobre la Guerra Civil. De fet, fa uns dies entrevistàvem a unes persones, una institució que fa unes xerrades sobre la mort, per parlar de la mort com a tabú, i un dels motius que diu, pel que hi ha aquest tabú, és justament aquest passat convuls, que la gent a vegades no parlava d'on estava l'avi o no sabien on estava enterrat o mort, i per això, doncs, també hi havia com aquest silenci entorn de la mort. Però a la vegada tu també comentes que molta gent et para pel carrer perquè el que vol és explicar-te la història dels seus avis. Vull dir que hi ha una part que necessita explicar aquestes històries, i sí que hi ha una part que les vol escoltar, no?
1: Sí, molta gent. De fet, fent el Quanta Guerra, que diguéssim que seria el projecte TV3, un programa emès en horari de màxima audiència, o sigui, el que en diuen el prime time, doncs una mica també ha disparat, no?, la caixa dels trons. Dic, sí, també vull mirar enrere, no?, i la meva història quina és. I em trobo això pel carrer, que la gent em diu: hosti, escolta'm, el meu avi, escolta'm, la meva àvia, tu saps com podria buscar això, com podria... I aquí detectes, que hi ha aquesta necessitat i que hi ha aquesta voluntat i que hi ha molta gent que de cop diu: hosti, jo també vull recuperar aquestes històries que no sé, no? Sí. I és una necessitat per un moment històric, perquè és veritat que passen, ara fa 90 anys, del començament de la guerra, i per tant 90 anys després, ja quan el dolor està més amortit, és quan arribem les generacions a dir, bueno, escolta'm, jo vull mirar què és el que va passar, no? I furguen el dolor, però per conèixer, per poder saber, per entendre com som, no? I com, de quin, què és el que ens ha portat fins aquí, per què casa som com som, no? Perquè els avis són, eren com eren i no només no parlaven de la guerra, sinó que segurament parlaven molt poc, no?, emocionalment de les coses, del que els passava per dins. I bueno, te n'adones això, no?, d'aquesta necessitat i voluntat i efectivament, i moltíssima gent ara, doncs, mira enrere a partir de, no a partir de, no només a partir del quantadern ni del que fem, ni molt menys, sinó que aquests moments generacionals i històrics, hòstia, ens ressonen a tots, saps? I a més a més els motius de silenci te n'adones que hi ha tants com gent, que va tornar de la guerra i no va parlar, perquè clar, també és veritat que encara hi ha molta gent que busca els desapareguts, eh? Vull dir que l'estat espanyol és el segon estat del món amb el nombre més elevat de desapareguts, eh? Vull dir que, vull dir que hi ha molta gent que encara no sap on són els seus avis, ja, eh? Vull dir que tenim aquesta necessitat, i és, a més hem fet molt tard, eh? Vull dir, 40 anys de dictadura són molt potents, la transició que s'ha fet, no?, que és aquesta transició tutelada pel franquisme i amb l'amenaça latent d'un cop d'estat, no?, i hosti, llavors aquesta, com aquest pacte no escrit de no mirem enrere, no?, tot això ens ha calat molt, com res és innocent amb el relat de la guerra. No hi ha res innocent en el relat de la guerra, no? Es parla de bàndols com si estiguessin en les mateixes condicions, si parlen d'alzamiento nacional i no de cop d'estat, no? Hi havia un govern legítim, era un cop d'estat que no va triomfar, es va convertir en una guerra, no sé, el relat no és innocent. I llavors, clar, arriba un punt, no?, la història de dir, bueno, escolta, un moment, no?, anem a revisar-ho, mirar-nos-ho i a intentar explicar explicar el que va passar, i els periodistes ho fem a través d'històries humanes, no? Que no som especialistes en res, eh? Nosaltres, perquè ens diuen, hòstia, vosaltres que sou especialistes en la Guerra Civil, per exemple, trobo gent que em diu i dic, no, què va, nosaltres, hòstia, intentem reconstruir històries, les històries humanes, i ens servim de la gent que en sap. Parlem amb els historiadors, els hi demanem i els incorporem als projectes, als programes, perquè ens diguin, mira, aquí va passar això, això va anar així, això va anar així, I que nosaltres som uns transmissors d'aquestes històries.
0: Això és important per la part històrica del relat també, i per la part emocional que explicàvem. Ara m'ha vingut al cap que fa un temps van identificar l'avi d'unes persones de Sant Joan en una fosa comuna, i quan es va fer l'acte em va impactar el fet que les restes, la roba, els botons, tot el que van trobar era considerat com material, com ho diria, com patrimoni, no? com restes arqueològiques, i que el que es feia era signar un document per dir, et donem el teu avi.
1: Sí, sí. Donem l'avi i a partir d'aquí pots enterrar-lo dignament allà on creguis, no? Sí, home, aquest, clar, és la llei de memòria històrica. Hi ha un projecte lligat a l'obertura de fosses, no?, i que és el banc de el programa d'identificació genètica, no?, que pots fer una donació d'ADN a la Vall d'Hebron, i a partir d'aquí, doncs, quan hi ha una obertura de fosses, que calen tota una sèrie de requisits, quan s'obre s'intenta casar, no?, amb l'anàlisi també dels ossos, de les restes humanes, s'intenta casar l'ADN amb qui ha fet la donació, que el procés és inscriure't al cens de persones desaparegudes, i fer una donació d'ADN, i llavors quan hi ha una obertura de fosses, que també depèn de molts factors, entre ells el pressupost i el que es pot dotar cada any, que és molt complicat, i sempre tenim allò, la sensació de que no es fa prou, doncs a partir d'aquí hi ha alguns casos d'èxit que és així, es fa aquesta entrega, a més amb tot un informe, que es fa des de la Generalitat, del Departament de Justícia, i el Memorial Democràtic, i es feia un informe en què s'explica tot el que se sap d'aquella persona, no? Tota una documentació de quin és el recorregut que va fer a la guerra i tot el treball, diguéssim, que s'ha fet d'identificació perfectament allò definit en un dossier. És molt interessant.
0: Ja per anar acabant i tornant a l'espectacle, clar, fer televisió té un llenguatge, un ritme, escriure un llibre també, un altre... clar, el teatre és un altre món. T'ha acompanyat en Fel, com has comentat, però com és això? Els minuts abans de sortir, ho veus diferent de la resta de coses que has fet? No sé si havies fet ja alguna cosa també més teatral abans o...
1: No massa, eh? Només és el fet de pujar dalt d'un escenari, eh? Perquè et dic que faig xerrades i conferències, i el que faig és explicar amb tota l'honestedat del món que puc històries, no? Per exemple, mira, us explicaré la història d'en Sisquet com a vella, un home que vaig conèixer a Valdomar, la Noguera. El to és aquest. El to és aquest, i són històries diferents. No ha tingut un... Només molt complicat, amb en Fel el que sí que hem fet és ordenar, no? Ordenar quines són les històries, per quina comences, amb quina acabes, com comences, de quina manera, quines músiques hi posem. Una mica d'escenari, diguéssim, bueno, una taula, un massec i d'on trec papers que faig servir per explicar les històries. És tot molt simple, és tot molt honest i és molt de veritat, de debò. Té aquestes pretensions, però no m'ha estat complicada aquesta experiència perquè ja et dic que estic molt acostumat a parlar en públic, a pujar a un escenari, a fer conferències, a fer xerrades. Aquí sí que m'he de senyir una mena d'ordre, perquè hi ha unes músiques que han d'entrar, hi ha un tècnic que les entra, tot el que comporta, no?, el fet de pujar dalt d'un escenari, però no, no més, és un plaer, de debò que m'agrada molt, ho disfruto molt. I vaja, bé, de fet, serà la segona vegada que ho fem. La primera vam fer una prova amb els familiars i els amics i com et deia, aquí a Sant Joan engeguem, eh? Vull dir que amb moltes ganes i molta il·lusió.
0: Doncs, Eloi, moltíssimes gràcies.
1: Molt bé.
0: T'esperem aquest dia 10, dissabte 10 d'octubre, al Teatre Centre a les 8 del vespre. Les entrades estan a la venda de Code Tickets. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, un plaer. Una abraçada.
0: Adéu. I la banda irlandesa Fontaines D.C. publicaran a mitjans d'aquest mes el seu nou disc, que es dirà Dopamine Chamber. L'estaran presentant en directe amb una gira europea que passarà per Barcelona el dia 24, però amb les entrades ja esgotades. Fa pocs dies la banda va desvetllar el llistat de cançons i la primera aparició d'un artista convidat en una d'elles, que no és altra que Rosalía. Aquest és el seu últim avançament, Tongue.

0: El treball de la llar i les cures depèn majoritàriament de les dones migrades. Elles són les que s'ocupen de cuidar la nostra gent gran i, en molts casos, també els nostres infants. Més enllà de la seva doble vulnerabilitat com a dones i com a migrades, molts cops sense papers, cosa que les exposa a tota mena de violències, la gran majoria d'elles no tenen tampoc cap formació per fer la feina que fan. Sobretot això en parlem avui amb l'Anna Güell Joanola, coordinadora de formació a Grup MIFAS, que ha organitzat una acció formativa dirigida específicament a les dones migrades treballadores de la llar i les cures. La formació es fa a diversos llocs, un dels quals és Ripoll, concretament al Centre Cívic i Comunitari, els dissabtes a la tarda, del 26 de setembre fins al 12 de desembre. Hola, Anna.
1: Hola, què tal?
0: Bé, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies.
0: Darrere de la formació hi ha, com dèiem, el grup MIFAS, Èstia i Benestar Social. Èstia va fer una formació semblant fa un parell d'anys com a part del projecte de cures. Ens pots explicar breument què

0: i per això ja portem uns anys col·laborant amb Hestia, perquè a cada territori doncs, mirem de sumar amb les entitats que ja tenen expertesa i tenen trajectòria en aquest àmbit. Així que des del 2024 aquí a Ripoll hem fet diferents formacions de la mà d'Hestia i també col·laborant amb l'administració pública, amb els serveis socials, serveis d'acollida i serveis d'ocupació, perquè tenim aquest repte de poder oferir una bona acollida i acompanyament per reconèixer els seus drets com a treballadores de les persones que cuiden, però també una bona cura per les persones que reben, no?, aquestes atencions. I tenim el repte de començar des de zero, perquè moltes de les persones, com molt bé has explicat, estan fent la feina sense cap tipus de formació. Llavors, aquesta formació que farem ara de 48 hores, de 12 sessions, és el primer nivell d'aquest camí de professionalització. Té una qüestió també afegida que és important, que els hi serveix a les persones participants, perquè la farem en català i també doncs, explicarem els recursos de la comarca i explicarem també les tècniques de recerca de feina, els hi serveix per acreditar els mòduls A, B i C d'acollida, que són unes formacions necessàries per llavors poder avançar en el procés d'obtenir el permís de residència i treball de moltes de les persones. Per tant, comencem a posar les bases de la formació professional i, a més, doncs, sumem doncs, tot aquest coneixement dels recursos i de la cerca de feina imprescindibles per poder doncs, anar avançant en aquesta tasca de poder ser treballadores de ple dret.
1: La formació és llarga i això, com deies, toca diversos temes i no només de cures. No sé si per tu quin seria el més important.
0: Bueno, jo penso que totes les associacions han estat molt ben pensades perquè realment hi hagi el que considerem que és essencial perquè elles puguin conèixer com funcionem, no? Són persones que venen de fora, que tenen referents de funcionament, de recursos, d'on adreçar-se, diferents, i cal que coneguin doncs, com funcionem aquí. Per això doncs, té aquesta part. I després també les tècniques bàsiques d'atenció a la persona que són essencials perquè puguin desenvolupar la seva feina amb seguretat per elles mateixes i per les persones que cuiden.
1: Com funcionarà? No sé si hi ha un tema cada dissabte o com...
0: Sí, es fa els dissabtes perquè majorment és el moment que elles tenen disponibilitat a la tarda. Per això hem posat aquest dia, perquè és el que ha manifestat la majoria de persones interessades que els hi va millor per poder-lo fer. I fem ara, just abans de festes de Nadal, que després ja és un període una mica més complex, que solen haver-hi variacions en les disponibilitats. I també perquè després, de cares a l'any que ve, puguin seguir el seu procés professionalitzador, perquè, com us comentava, aquests cursos inicials és el primer pas amb l'objectiu de que puguin assolir el certificat de professionalitat, que és la formació professional mínima obligatòria per poder treballar com a cuidadora. I llavors doncs, també se'ls ofereix cursos de preparació, perquè per poder entrar a fer el certificat de professionalitat, la majoria de participants no tenen estudis homologats aquí en el nostre estat i per això cal que facin les proves d'accés. Així que per això també la importància de que aprenguin català, perquè hi ha unes proves de comprensió oral i escrita perquè puguin seguir tots els mòduls correctament, i també hi ha unes proves de matemàtiques perquè també és important que hi hagi un coneixement en tot aquest àmbit professional per poder fer bé les mesures, bueno, moltes qüestions que són importants en l'atenció sociosanitària. També doncs, hi ha aquesta possibilitat de seguir el procés l'any vinent amb noves formacions per poder anar avançant i poder arribar a fer el certificat de professionalitat.
1: Ara ho deies, que també el català i les eines digitals també són importants i també és una de les coses que

0: també abordeu, eh?
1: Que també abordem, sí, per com us deia, perquè la realitat és que volem que tinguin aquesta base per poder realment desenvolupar-se en el nostre entorn. En l'entorn concret de l'àmbit professional de l'atenció a les persones en situació de dependència.
0: Moltes d'aquestes dones, si no la majoria, treballen sense contracte i amb condicions molt precàries. Això es deu principalment al fet que molts cops estan en situació regular, oi?
1: Sí, la majoria de persones, el fet de treballar en un domicili, quan arriben, és una via de sortida perquè resol l'ocupació, la necessitat de tenir uns ingressos, i resol l'habitatge, que també és un altre tema complex en els nostres dies, de poder trobar doncs, un espai per viure.
0: De fet, això, hi ha gent que potser fa aquest tipus de contractacions o de no contractacions, és a dir, sense poder, sense coneixement, i en d'altres que potser sí, vull dir, potser hi ha gent que no té consciència de quines conseqüències té que aquestes dones treballin sense contracte o amb contractes parcials que no reflecteixin les hores reals treballades. Quines conseqüències té això per elles?
1: Bueno, la realitat és que, sobretot, primer de tot, el que dius és molt cert, moltes no tenen consciència, no, de la situació dels drets, no? Per això també aquesta formació que, com t'explicava, tenim una part d'explicar el context laboral, no? Quins són els drets i deures de les persones treballadores en l'àmbit de l'atenció a la dependència, perquè és molt important que elles siguin conscients de què poden demanar, però també què han d'oferir com a persona treballadora, no? Que hi ha una formació mínima obligatòria, que han de tenir uns coneixements per això, i també perquè puguin conèixer tot el procés del marc d'estrangeria, perquè també no és senzill els requisits per poder assolir el permís de residència i treball mínim necessari per poder assolir doncs, aquest reconeixement de treballadores de ple dret.
0: Sense, i això, ja, per dir-ho així potser resumint, això hi ha temes de cotització, d'atur, de jubilació, de riscos laborals, no? També.
1: Sí, també. I les acompanyem també perquè ara, que això encara és... Si encara tenim molts reptes per informar, no? També ara aquí a Ripoll farem una exposició que hem fet un recull de les vivències de moltes de les participants en els nostres programes, perquè després també hi ha la part d'informar i donar a conèixer a les treballadores, però també la part d'informar i sensibilitzar a les famílies ocupadores, a les persones en situació de dependència i al seu entorn. I per això, doncs, a part de la formació, també fem altres accions, com aquesta exposició que també portarem a terme, perquè també és molt important que qui dona feina sàpiga en quin punt està, quin hauria de ser el marc adient per a aquesta relació laboral.
0: Sense menys tenir per res els casos de condicions humiliants i denunciables, la realitat és que també moltes famílies depenen d'aquestes dones per cuidar els seus pares, mares o avis, i que la majoria de famílies no poden assumir les despeses de contractar una persona tantes hores com la necessiten, o... I aquest problema també, no?
1: Sí, tenim un repte molt gran en l'atenció a la dependència, de poder realment oferir els recursos necessaris perquè aquesta atenció pugui ser digna, no? La cura digna, que dèiem, digna per totes les parts. Aquí hi ha un repte molt gran. Tenim unes mancances estratosfèriques infinites en l'aplicació de la llei de la dependència, que fan que malauradament recaigui doncs, sobre la mateixa persona o els seus familiars la majoria de despeses, també per al retras que hi ha en el reconeixement d'aquesta valoració de la dependència, que molt sovint s'allarga molt en el temps i fa que no puguin arribar els recursos de suport als que es té dret. Llavors, clar, això genera moltes vulnerabilitats que a poc sí que penso que hem d'anar sensibilitzant perquè siguin les mínimes possibles en funció, perquè encara hi ha molt de desconeixement. Ho veus quan s'adrecen a persones a preguntar per serveis, no? Encara tenim una tasca molt important de poder fer aquesta sensibilització i aquesta informació a les famílies ocupadores. Ara hem viscut un moment històric amb tot el procés de regulació una àrea que està donant doncs forces contractacions i la realitat és que veiem que hem d'anar buscant vies per poder facilitar, perquè clar, el fet de que les persones hagin de viure 2 anys per poder començar un procés d'arrelament situa en un entorn de vulnerabilitat segura i a vegades sí que hi ha gent que no vol, però sí que hi ha gent que li agradaria contractar la persona que ha conegut i que realment és una relació molt íntima, si hi ha hagut aquest vincle, i no tenim mitjans legals per fer-ho. Això també és una altra eina que caldria explorar i veure vies per poder solventar.
0: Tres preguntes per acabar. Heu vist casos, perquè com hem comentat no és la primera vegada que feu formacions d'aquest tipus, heu vist casos en què un cop formades les dones han aconseguit millorar les seves condicions laborals? No sé si en podeu fer un seguiment.
1: Sí. Ara ja tenim diverses edicions de grups que han arribat fins a poder formar-se en el certificat de professionalitat. I la realitat és que tenim un repte molt gran respecte a condicions laborals que es poden oferir en el sector de l'atenció a la dependència respecte a altres sectors. I hem vist com molt bones professionals, malauradament, perquè al final tu també necessites uns recursos per subsistir, han saltat a altres sectors d'activitat perquè realment les condicions del sector de l'atenció a la dependència són molt de mínims. Molt de mínims. I això també com a professionals ens sap greu que es perdin persones que veus que són vocacionals i que serien molt bones fent aquesta feina perquè al final necessiten també uns recursos per viure i els troben més fàcilment en altres sectors que no pas en l'àmbit de l'atenció a la dependència. L'itinerari tipus majoritàriament és que quan les dones assoleixen el certificat de professionalitat, majoritàriament n'hi ha un percentatge molt petit que prefereix mantenir-se en els domicilis. La majoria prefereixen treballar en institucions que tenen una estabilitat més gran que no pas la dels serveis d'atenció a domicili, que sempre són temporals, perquè sabem que és l'acompanyament a un procés que té una data de fi. I normalment l'itinerari més tipus és que deixen els domicilis i passen a treballar a institucions. I llavors, a vegades, doncs, hi ha l'altra part, que després de treballar un temps a institucions veuen que el que els surt més rentable és anar a un supermercat.
0: És curiosa, la dicotomia, perquè a vegades també passa que justament a institucions troben, com que hi ha precarietat per tot arreu, troben dificultat per trobar persones, no?, que tinguin cura d'altres persones, i moltes vegades no hi ha aquesta vocació, sinó que és una oportunitat laboral, però com que hi ha aquesta precarietat, no hi ha persones formades, i les persones que es formen, justament, també, i que tenen vocació, poder han d'anar a buscar altres feines. Realment no té cap mena de sentit,
1: Tenim un repte molt gran de posar en valor la cura de la vida.
0: Sí.
1: I aquí és un clam, perquè cada vegada aquest estiu ha sigut un estiu rere estiu, i que ja fa uns quants anys que estem treballant la professionalització, no?, en aquest itinerari professionalitzador, però estiu rere estiu s'incrementa la dificultat per cobrir les substitucions de vacances. Ja durant l'any és complexa, però com que tothom ha de descansar i majoritàriament les peticions són a l'estiu, tenim una allau d'ofertes que moltes vegades no pots donar resposta perquè ja totes les persones disponibles estan ocupades.
0: Sí. Ara sí, per anar acabant, entenc que més enllà dels continguts tècnics, això, compartir aquest espai per a aquestes dones que hi participen també deu ser molt important, no?, com a per crear xarxa, com a espai de suport mutu.
1: Sí, és imprescindible perquè treballar d'interna és una feina molt complexa, és una feina molt absorbent i que fa molta falta que puguis trobar espais d'aquest suport mutu per poder sostenir totes les qüestions complexes que es mouen en aquest servei d'atenció a la persona. Llavors, a part de la formació, és aquesta xarxa de suport mutu. Que per això doncs, també fem altres tipus d'activitats, com exposicions, fem jornades de trobades simplement per al fet de poder seguir compartint, no? Compartint i poder seguir gestionant aquestes emocions complexes que es generen en aquesta professió de cuidadora.
0: Perdona, t'havia dit que ja era l'última i no en faig una més, que se m'ha acudit ara.
1: Molt bé, molt bé.
0: No, no, em refereixo que també, suposo que també potser us trobeu amb dificultats a l'hora de fer arribar aquest tipus de recursos com aquesta formació, dones que sovint tenen jornades laborals molt exigents o que potser, com que això, que són perfil de dones migrades, potser no estan escoltant ara aquesta entrevista en català i perquè doncs poder treballar i no poden, no? No sé si us troba dificultats.
1: Bueno, la realitat és que en els anys veiem que la xarxa funciona, que realment el fet de que ja portem doncs, aquests diferents edicions de formació, el boca a orella ara ja ens aporta moltes persones que ja s'adrecen a nosaltres perquè alguna companya, alguna persona del seu país, quan ha anat a l'església, vull dir que és molt important el fet de poder ser entitats que tenim una activitat continuada i així les persones ja es poden anar adreçant a nosaltres independentment de si el curs està obert o no, el que tu deies, poder mantenir també oberts aquests grups de suport mutu que permeten a poc anar visibilitzant aquestes persones que, si no, el fet de treballar d'interna fa que sigui difícil d'arribar-hi, no? I a nosaltres ens va molt bé el boca a orella entre les mateixes participants. Això ha anat nodrint molt la quantitat de persones que s'adrecen, ha anat augmentant exponencialment. I a part de que treballem en xarxa amb tots els agents del territori, també jo valoro molt el boca a orella el fet de que les mateixes dones li recomanen a una altra companya que pugui venir a participar en el procés.
0: Doncs Anna, ara sí, moltíssimes gràcies. Hem parlat amb Anna Güell,
1: Molt
0: coordinadora
1: bé.
0: de formació grup MIFAS, d'aquesta formació tan interessant. Esperem que sigui tot un èxit i sobretot que aquesta situació de fons l'anem arreglant. Com deies, ens quedem amb això, que
1: I
0: tenim
1: tant.
0: molta feina.
1: Tenim molta feina, sí, moltes gràcies.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Adéu,
0: Adéu.
1: merci.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yeah!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.